Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn, a Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia al matí amb

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Ràdio Montornès,

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès,

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

aquells miralls que es van cansant a poc dels meus consells. I a mi

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Me gustaría...

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: A Radio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

No estic de tornada enlloc. No esperis de mi ni un consell.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
0: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, montornesencs i montornesencas, què tal, com esteu? Avui matí de diumenge. Bon dia també al Vallès Oriental, que segurament hi haurà alguna persona que ens escolti potser des de Vilanova, Lliçà, Llinars, Granollers, Montmeló, Mollet. Salutacions a tothom que ens escolti. Sí, fins a tots els de Parets o Vallromanes, que també. Salutacions cordials, benvinguts. Avui és diumenge, uau, 27 de setembre d'aquest 2026. Acomiadant ja aquest darrer cap de setmana, el mes de setembre, ens queden 3 dies per endavant, però això s'acaba. I abans, doncs, nosaltres hem fet allò un repit dels millors moments de la nostra setmana. Tot i que avui és un dia especial. Ara explicaré per què. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Què
2: bon dia
1: tal?
2: A tothom. Doncs,
1: com
2: molt
1: estàs?
2: Bé, aquí estem de diumenge ja, com tu dius, pràcticament tancant el mes de setembre. Un mes de setembre que per nosaltres va ser l'inici de curs.
1: Molt intens.
2: Sí, i
1: molt
2: ja
1: intens.
2: Ens hem menjat el mes de setembre.
1: Sí, com dèiem, aquests dies hem deixat enrere la festa major. Ja fins i tot aquests darrers dies la festa de la Mercè també està ja tocant al fi. Acabat l'estiu i estem a la tardor i hem deixat moltes coses enrere, però encara ens queden uns quants dies perquè encara estem en aquell veranillo de Sant Miquel, que encara està per venir. I avui, aniversari d'un dels nostres col·laboradors que no volem deixar de saludar. No sé si estarà aquí o a Torrijas, no sé si ens escoltarà o no, però avui felicitar el Miqui Barba Vinyallonga i també el Valentín Planas, que també és veí de Montornès i que també celebra el seu aniversari. Per totes les persones que estiguin celebrant sants o aniversaris, doncs que tinguin un bon dia, especialment el nostre Miqui, no?
2: Home, i tant que sí, doble celebració, aniversari, a més que sigui diumenge.
1: Sí, és veritat, perquè és un dia esplèndid per celebrar-ho. Per això crec que el Miqui haurà estat aquí a Montornès, ja haurà arribat del seu viatge d'estiu, perquè segurament al seu aniversari li agradarà passar-ho amb la seva família. Doncs res, que tingui un molt bon dia i una abraçada molt gran dels seus companys i companyes de la ràdio. Anem al contingut. Ja sabeu que per nosaltres avui és un luxe poder compartir el matí de diumenge mentre tomamos unos churros con chocolate, mentre sortim a la terrassa a llegir una mica, o potser ens aixequem d'hora i anem a voltejar per als nostres carrers o les nostres pujades cap al castell. Ja sabeu que a Montornès tenim part del parc de la Serralada Litoral que ens fa els diumenges, que són una meravella. Bé, nosaltres us hem preparat un programa amb algunes seccions que hem escoltat al llarg de la setmana. I no són totes les que estan ni estan totes les que són, però hem fet una tria entre dissabte i diumenge. Per això avui escoltareu la notícia que fa referència a l'Institut Vinyes Velles i que diu que és aquest institut un dels 100 centres prioritaris per ser climatitzats per la Generalitat. També escoltarem a la terapeuta Yasone Sánchez, que ens torna a parlar del Reiki des de la claretat i sense misteri, perquè el Reiki és per tothom. La Mireia Toledo va parlar amb la Mont Mas, que ha estat la guanyadora del 17è Premi Carme Romaní, un premi que, si no ens equivoquem, és la primera vegada que s'otorga a una oradora, a una contes, la Mont Mas. Doncs escoltarem aquesta entrevista. La Marta Cordomí és tècnica especialista en cultura i festes i amb ella vam parlar del darrer trimestre de l'any i del cartell de Montornès Aixeca el teló. Hi ha teatre, hi ha obres infantils, hi ha música, hi ha una mica de tot. Amb ella repassarem Montornès Aixeca el teló. No pot faltar la secció de Manolo Carrillo, que de...

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana.
7: Doncs bé, la Mireia Toledo ha parlat amb la Montmàs, guanyadora del 17è Premi Carme Romaní, organitzat per Bill Botto, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Es tornarà a fer entrega en el marc de la Setmana del Llibre Català i, de fet, es va entregar ahir a la Montmàs aquest premi. L'entrega va ser ahir, dia 22 de setembre, el Dia de les Biblioteques, en el marc de la Setmana del Llibre Català, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. La nostra companya, la Mireia Toledo, va tenir oportunitat de parlar amb la Montmàs, que ja sabeu que és un clàssic, la Mont, a la Biblioteca de Montornès. Diuen que un premi molt merescut i molt bé guanyat. Crec que val la pena escoltar a la Montmàs.
8: Aquesta alegrança de tothom m'ha fascinat, no? I és una meravella veure l'alegria dels altres a un premi que et donen com a narradora, que per l'altra banda és la primera vegada que ofereixen un premi o que otorguen un premi a la narració oral.
9: Uau, això deu ser encara més honor.
8: Mira, sí, de fet és una de les coses que també m'alegra més, el fet que reconeixin aquesta art escènica com una feina de formigueta, en aquest cas. També me'l donen per aquesta coseta d'unir mons i de fer feineta de formigueta, que jo me la crec. No és que la faci perquè em senti petita, ni molt menys, sinó perquè crec que les coses a miquetes i de proximitat i de feina ben feta, d'anar picant pedra, de creure realment que la paraula obre mons, doncs, jo què sé, estic contenta per tot això, també amb respecte, perquè jo els hi vaig quan vaig rebre el correu, sí. Jo vaig dir, serà que no hi ha gent més important que jo a qui li puc donar un premi? Però bueno, mira, són cosetes.
9: Clar que sí, s'ha de rebre aquest reconeixement a la feina, molt, perquè portes molts anys dins d'aquest món. I clar, bueno, no ho hem dit, però és un guardó que organitza el Bibbotó, que per qui no el coneix, un grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i també de Documentaristes de Catalunya. Vull dir que...
8: És un gran grup de treball, sí. Unes dones sàvies i molt treballadores, gent molt maca que realment revoluciona el que és el Col·legi de Bibliotecària, sí.
9: Que aquesta és la 17a edició, com deies, s'ha donat a professores, no? A altra gent involucrada,
8: sí.
9: a la vida cultural, però tu no ho has vist venir, això. No ho has vist venir.
8: Què va? De fet, no. No, jo crec que si hagués passat un avió a la platja, saps, com aquells que posaven publicitat, no? Montmàs, Pevi, Carme Romaní, jo hagués dit qui és aquesta, no? No, per res, vull dir, ni cap tipus de ni tan sols d'allò que dius, potser m'estan dient que tal, què va? Quan vaig rebre el correu, que va ser, et dic, al juny, a finals de juny, va ser com, en sèrio? Ostres, que fort!
9: Que bé, que guai.
8: Sí, és una meravella que passi això. Però sobretot, la meravella de tot plegat és aquesta manera en la que l'alegria dels altres se contagia, no? Perquè jo pensava, bueno, és un premi, no sé, aviam, no és el Conca, no és el Premi Nacional, jo què sé, saps? Però és aquesta cosa de dir, és un premi de dones sàvies que treballen per les biblioteques i pel ben fer, no? Com ho feia la Carme Romaní, aquesta a miquetes, no? Sense destacar gaire, però estan constantment, no? I llavors elles també ho són, les noies del Bibbotó. Llavors, només puc ser que una afortunada en aquest sentit.
9: Clar, perquè segur que hi ha molta gent que et coneix, sobretot nens i nenes, no? Que ja no són tan nens i nenes, perquè quants anys portes, almenys per aquí per Montornès?
8: Mira, doncs, deu fer una vintena, 21, 22, 20 llargs. De fet, t'haig de dir que hi ha nens que explicava quan, gràcies a la Mercè Rubí, que era la persona que us explicava i us ha acompanyat de la mà en el creixement i en el coneixement d'històries, i jo vaig començar a venir amb la Mercè, i llavors anàvem canviant, ens anàvem fent sessions, anàvem combinant els dies i tal, i llavors el seu públic va acabar sent el meu públic, no? I aquest públic ha crescut, i jo els trobo pel carrer o ara, jo que sé, hem coincidit amb certs actes, i és, sí, tu m'explicaves conte quan jo era petit, jo sóc tal, jo sóc qual, i dic, hola, bueno, fa gràcia, sí, sí.
9: Clar que sí. Però, ho dèiem, no només estàs a Montornès, et veiem per altres municipis, et veiem dins d'una biblioteca, al bosc, a qualsevol lloc. Quins altres projectes tens entre mans?
8: Mira, jo davant de tot sóc narradora oral, i llavors, així com a vegades em diuen, ai, tu també estàs aquí o estàs allà, no? Jo sempre els dic, jo si et truqués a la feina a les 7 del matí i estaries a la feina, però si et truqués a les 10 et diria, ai, encara ets aquí? I a les 11 encara ets aquí? I a les 12, doncs, com que jo no tinc un lloc fixe, et sent els diferents espectacles als llocs on me truquen, on me demanen o tal. Pues treballo molt al Vallès, treballo al Barcelonès, a la Segarra. Aquest any treballaré molt a la Segarra o al Penedès amb el Festival EVA, amb l'Eva Ludens, que porta la narració a les escoles. Treballo molt amb el Videobús, que em porta a pobles d'aquells on es va perdre una espardenya i no es va trobar. és una meravella treballar allà també. I treballo tant a teatre com a biblioteca, com a centre cívic, com a plaça, com a festa major, i sobretot els dimecres sempre tinc un racó, que era tots els dimecres, i comparteixo amb l'Ai Senabre la narració a la planta d'oncopediàtrica de la Vall d'Hebron, que expliquem contes a les habitacions amb els nens i les nenes i famílies que estan rebent un tractament oncològic, no? Juntament amb la FANOC, que és l'Associació de Familiars de Nens i Nenes amb Càncer. Llavors, què passa? Que em veus a moltes bandes, i que l'alegria d'haver-te trobat o d'haver rebut la notícia ha estat com, no sé, com un atac catòlic, de sobte, ala, mira, s'han unit encara més mons, no? I no, ja dic, sobretot a Montornès, perquè és el lloc on em fa molta il·lusió fer aquesta entrevista, perquè és el lloc on vaig créixer molt, saps? Vull dir, aquest públic, em disculpo si algú no li vaig explicar bé les històries, però
9: home,
8: jo aquí,
9: no.
8: Aquí vaig fer laboratori, saps? aquí vaig picar molta pedra, de l'ofici, és a dir, picar pedra de la cerca d'històries, de buscar-me a mi també com a narradora, la meva veu, què volia explicar, com ho volia explicar, no? I llavors, molt aprenent, que això és una cosa que aquest ofici té molt present, per tant, sempre estàs aprenent, però ara ja tinc moltes hores de vol, no? Que segurament hi ha dies que pots salvar un espectacle, pum, perquè estires del bagul de tot el que ha passat, no? Sí, sí.
9: Mm-hmm.
8: Sí, sí.
9: Escolta, i ara tu ja portes tants anys en tot aquest ofici, aquest art de la narració oral, com veus el futur? Té continuïtat? Com veus aquesta professió?
8: Pum, pum, pum, pum, pum. Mira, crec que la conversa està en hores baixes, la imaginació també. Es cultiva poc l'espera, el temps, el com i l'estona, saps? Tot és un ja i la narració atura. Sempre diuen, i per què expliques contes? Explico contes per aturar una estona a aquest temps en el que tot ha de ser ràpid, ja. No hi ha ni benefici del dubte. La conversa s'acaba amb una cerca a Google o a la IA, perquè si és així o és aixà, no? El conte té aquest trajecte, aquest camí, aquest recorregut, aquesta entrada al bosc, aquest heroi que arriba o heroïna que se'n va de casa i torna sent un altre. Crec que és més necessari que mai que ens seguim explicant històries, val? Ara bé, quin és el futur? davant del futur de la immediatesa i totes les altres tecnologies que hi ha al voltant, que ni les necessito ni les crec, i sé que en, i sé que en mars i sé que en llacs de l'energia que necessiten, crec que tenim una responsabilitat nosaltres, els que ja tenim els cabells polars, de formar a nous narradors, a noves narradores, a noves veus, però amb la paraula nua, amb la paraula viva. Hi ha massa soroll, hi ha massa poso una pantalla al darrere i a més després hi poso música i després a més faig el Pino Puente i després explico. No? I la capacitat d'imaginar és la que ha fet que el món no s'extingís. Saps? De veure altres vides, de descobrir, de cercar la necessitat de l'aventurer. I ara aquesta aventura s'acaba amb un pitxar al dit, clac, que molt bé, perquè la tens de sobte, però i tot el recorregut, no? Sí, aquesta és la feina que a vegades veig que les noves generacions, quan diuen, ja, però quan cobres? Ja, però quan està? I dius, joder. Perdona,
9: i a més d'això, no?
8: Sí, no, jo a vegades el quan cobro pues, ho pregunto més tard. És veritat que sóc una mica justeta en aquest sentit, de dir, hauries de preocupar-te més. Però per mi, projecte. I per això suposo que he estat afortunada amb molts de projectes que m'han arribat. Saps? Allò de, bueno, després ja parlarem, no? Sé que hi ha pressupost, sé que es podrà entendre d'una manera o una altra i que anirem fent créixer. Però el quan cobres? El quan cobres? Quan es fa? Quan dures? Quan
9: ja,
8: estàs?
9: Aquí es perd això, aquel fer el que un li omple, no? I això és molt bonic. Jo crec que ens hem de quedar amb aquesta imitació a parar una estona, a esperar, a mirar, a gaudir, a imaginar, i jo crec que és una oportunitat també, sobretot si tenim aquí a l'amunt, a la biblioteca, però a qualsevol lloc, no? Doncs assistir a una narració oral, o a llegir, que ara estem a la setmana del llibre en català, fer aquest exercici, que perquè ara potser ens suposa un esforç, perquè hem perdut, no?, aquesta tensió.
8: No l'hem perduda, està en el fons de l'armari. Això no és
9: hem de buscar una mica.
8: I a més tenim la immensa sort, i dic tenim perquè jo em faig filla de Montornès, tenim la immensa sort de tenir una biblioteca amb unes professionals i uns professionals de l'alçada d'un pi, de bons, o sigui, gent que treballa, que treballa perquè les escoles tinguin com a referència la biblioteca, que si no van ells a la biblioteca. I en Montornès he fet projectes d'aquells que han estat el somni de molts altres municipis, fins i tot del meu, de Parets, i projectes en què la narració ha anat a l'escola i va a l'escola cada mes, a cada una de les aules, amb diferents veus. A més, pensa que és Sant Jordi, la marató de Sant Jordi, que fa més anys que el parc, que jo, que estic fent la marató. Ostres, tot això és una feina de moltes hores de la gent que està dins de la biblioteca, de les persones i professionals que diuen no, la biblioteca és no només aquest espai, sinó que fer tots els tentacles perquè el poble, perquè Montornès, tingui presència a la lectura, la literatura, la llavor, que és la biblioteca com a foguera, com a espai de resistència, no? En aquest sentit.
9: Sí, sí. Un refugi, però que allà podem viatjar a molts llocs. Doncs una invitació així deixem per anar a la Biblioteca Rosalie Veroni. Tornar-te a donar una vara per aquest Premi Carme Romaní i gràcies per haver estat uns minuts avui amb nosaltres i amb aquestes reflexions que ens quedem avui.
8: Sento si m'he posat molt profunda, però és que hi ha vegades que hem d'aturar també.
9: I tant.
8: Sí, és un premi, és súper, però també és veritat que tenim una responsabilitat vers a la cultura, al cultiu de les persones i personetes i personasses que esdevindran els nens i les nenes que escolten històries, no? I les que no, doncs acompanyar-les també que les puguin descobrir. I els pares i les mares i les iaies i els tiets que les expliquin. Ostres, és que si no perdrem la memòria de qui som, saps?
7: Doncs aquí estava la Montmas, felicitats per al Premi Carme Romaní i a seguir cap endavant.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Montornès.
7: De 10 a 12, edició cap de setmana de les Mañanes de Ràdio Montornès.
8: Doncs anem a parlar avui amb la Marta Cordomí, tècnica especialista en cultura i festes, i parlem de Montornès aixeca el teló. Tenim de nou la darrera programació de Montornès aixeca el teló d'enguany i començarem fent 5 cèntims de la primera proposta que arriba amb Sopa de Pedres. Per començar, doncs, donar el bon dia a la Marta Cordomí. Benvinguda, Marta, què tal?
9: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
8: Doncs parlem una mica, no? Estem sempre gaudint de totes les activitats que se'ns proposa a Montornès aixeca el teló i comencem a fer una mica de boca.
9: Sí, això, amb el Sopa de Pedres, és el tret de sortida d'aquesta temporada, finals d'any. És un espectacle que vam poder veure en diverses ocasions en diversos dels certàmens on acudim per agafar idees o per agafar propostes. És un espectacle que fa molt temps ja que gira, d'Engruna Teatre, i és infància, i són titelles, però he de dir que com a persona adulta també es poden gaudir perfectament. Infància a partir de 4 anys. És un espectacle que va al voltant de la situació de les persones refugiades que per motius bèl·lics o... Per tant, com podeu veure, molt, molt actual.
8: Molt actual.
9: Molt de vibrar amb l'actualitat. Això, unes circumstàncies d'haver de fugir d'unes bombes, d'unes circumstàncies molt, molt complicades, en aquest cas d'una guerra, i la vivència d'aquesta persona en arribar a un altre lloc, en un altre país que no és el seu, i les peripècies per sobreviure i per poder ser acollida com a persona refugiada que és, que ha patit un munt, no? És un espectacle molt bonic, ens va encantar i vam proposar de seguida poder disposar-lo el més aviat possible.
8: Sí que és veritat, Marta, que la companyia Engruna Teatre sempre és una companyia de referència, no?
9: Sí, la veiem amb diversos muntatges, tots molt xulos, jugant molt amb les titelles, i sí, fa molts anys que van i és garantia d'èxit i de qualitat sobre l'escenari.
8: Doncs temes d'actualitat que arriben també en aquest darrer trimestre al Margarida Xirgo. Avancem una mica, del 3 d'octubre anem al 18 d'octubre.
9: Sí, el 18 d'octubre repesquem una proposta que vam tenir la temporada passada i que no va ser possible per indisposició d'una de les persones intèrprets. Es tracta de Bufa, de Bellaterra Música. En aquest cas és un espectacle per a petita infància, que en diem, que són els infants més menudets de les famílies, recomanat per a partir del voltant d'un any fins a 5 anys. Per tant, molt menudets i acompanyats de persones adultes. És un espectacle musical, molt, molt cuidadet, també amb efecte visual, amb proximitat, amb algunes traces de dansa també. Creiem que serà molt bonic també de viure aquest espectacle per aquestes petites inicials intromissions dels més menuts de la casa. Sí, és bastant, jo crec, diria que és molt visual i musical, que serà atractiu per a aquests infants. Sí.
8: Uh-huh. I gaudir, clar, de l'espectacle en família.
9: Uh-huh.
8: Doncs, a més, amb la possibilitat de gaudir del teatre al matí, que també aquesta versió pels més petits jo crec que és molt adient, no?
9: Sempre és complicat, no?, afinar l'horari, perquè realment cada família s'ho munta com vol o com pot. Amb els més menuts de la casa, doncs, a vegades hi ha petites migdiades que encara es mantenen al matí o sobretot havent dinat, no?
8: Uh-huh.
9: I que estem parlant ja de mitjans d'octubre, que ja l'hàbit el millor el tenim més en un sentit de que els matins són més aprofitables i a les tardes doncs ja uh-huh. potser hi ha més recolliment. Llavors la proposta sigui en aquest tipus de públic, sí, era doncs a mig matí poder gaudir a l'escenari d'aquí la Margarita Xirgo, i per això dèiem que no s'acostés molt a l'hora de dinar, que sol haver de ser un dinar d'hora, i poder així afavorir que aquestes famílies puguin visitar el nostre teatre i després poder dinar encara a les hores habituals.
8: Com veiem, el Montornès aixeca el teló, és molt variat i per totes les edats. A continuació parlarem d'una proposta que arriba de la mà de Titall Teatre i que, a més d'oferir al teatre, també ens ofereix la possibilitat de fer un col·loqui, que això també a Montornès agrada. Es tracten de les memòries de la guerra, no?
9: Sí. És un espectacle que hem pogut veure a Llinars i tot recentment també es podrà gaudir a Llinars. De tota manera, també la idea és que és molt extrapolable a molts altres pobles. Mm-hmm. Llinars tampoc és pas lluny i, de fet, les circumstàncies que s'expliquen a l'obra doncs es van poder reproduir en moltes de les persones que van haver de viure la guerra civil al segle passat aquí en aquest estat. És una obra amb monòleg, amb un sol intèrpret sobre l'escenari, però que alhora ens explica una situació que va poder viure molts xicots del nostre país, haver de ser llistats o cridats a la guerra i viure això que tan, tan complicat es fa de viure, no? Per això també ens agrada poder, no només veure aquest espectacle, que jo crec que serà molt nutritiu en un sentit de poder copsar com va poder viure en aquest una persona molt concreta de Llinars, però ja et dic, extrapolable, aquella situació. Per això, posteriorment a l'obra, hi haurà l'ocasió de poder fer la conversa, en col·loqui, postfunció, i rumiar una miqueta més al voltant de tot això. Titall Teatre el lidera la companya, la Reyes Barragán, d'aquí de l'oficina de català, que tenim allotjada aquí també al Casal de Cultura, i és una obra a cura d'ella i el seu equip, i creiem que és molt recomanable. La recomanem a partir de 12 anys també, perquè doncs, té aquests punts molt sensibles, però alhora també molt recomanable de poder recordar tot el que va passar en aquells anys, aquells terribles anys al nostre país.
8: Sí.
9: I com es va, no? com d'alguna manera es van recollir aquestes memòries, aquestes cartes creuades que tantes coses expliquen d'aquelles terribles circumstàncies.
8: Molt interessant. Dissabte 7 de novembre a Montornès, aixeca el teló. Després donarem detalls de com fer-nos amb les entrades, que ja les podem adquirir. Avancem una mica més, seguim al mes de novembre i el dia 22 arriba una altra proposta també interessant.
9: Sí, és L'amor de la meva diva, aquest joc de paraules que ens fa la Núria Clotet. La Núria Clotet és una artista molt polifacètica, tant barreja la música com un punt de clown i aquest humor també tan, tan seu, no? Aquest espectacle també ha voltat bastant i ens agrada molt de poder-lo acollir aquí. En el marc de les proximitats del Dia de l'Erradicació de la Violència Masclista, La Núria ens proposa un espectacle, això, que juga amb humor i música en directe, ella com a única intèrpret sobre l'escenari, i que ens jugarà una miqueta amb aquest humor, però alhora la seva vivència, com a, no, vull dir, amb tot el que ha pogut patir al llarg de la seva vida, com a dona i també com a persona que ha pogut tenir unes dificultats en matèria de salut mental. Ella aborda aquests dos temes i és molt interessant que sobre l'escenari juguem amb aquests conceptes, amb aquest toc d'humor de supervivència necessària i alhora amb aquest joc de música. Un espectacle molt entretingut que recomanem per a persones a partir de 16 anys i justament per això també en paral·lel oferim el servei de canguratge per a aquelles persones que tinguin nens i nenes al seu càrrec de 3 a 12 anys que puguin fer servir aquest servei mentre els adults poden gaudir d'aquest espectacle. Això és el diumenge 22 de novembre, és a les 6 de la tarda.
8: Molt bé. Una de les propostes més llargues, que segurament no ens adonarem temps del que dura la representació, perquè sempre que hi ha música i humor, vull dir, està assegurat també, no?, el poder gaudir de l'espectacle.
9: Sí, jo crec que serà molt entretingut i és això, aquell humor que alhora també ens fa rumiar de dir, ostres, això, no? Déu-n'hi-do. Vull dir, ens fa reflexionar una miqueta més enllà de l'experiència de distreure's, d'entreteniment, no?
8: Doncs pensar que ens fa falta. I arriben els concerts, perquè és veritat que ja tocant a desembre el Montornès aixeca el teló, ens fa sempre aquesta mirada cap a la música. En aquesta ocasió es tracta d'un concert de Nadales.
9: Sí, convoquem les dues germanes Nederman, la Meritxell i la Judit, cadascuna tenen els seus projectes propis, més al voltant d'unes sonoritats de jazz, més al voltant d'unes sonoritats més llatines. En aquest cas, s'ajunten les dues germanes, mai més ben dit, amb un dinar de Nadal, com qui diu, i ens proposen aquest replanteig que fan o aquesta interpretació que preveuen de Nadales populars catalanes. I sobre l'escenari doncs gaudirem amb elles acompanyades de grans músics que en conjunt ens proposen això, la interpretació de Nadales, que més que una setmaneta abans de que l'estiguem gaudint cadascú a casa nostra, doncs el Nadal, eh?
8: Doncs ja sabeu, el 19 de desembre a les 7 de la tarda al Margarida Xirgo. I em sembla que ja el que ens queda és doncs, convidar a tothom a que gaudeixi de totes aquestes propostes, perquè primer les tenim aquí a Montornès i segon són propostes assequibles. Els preus estan doncs, pensats per als veïns i veïnes de Montornès i a més amb aquesta oferta de canguratge que també és important, no?
9: Sí, jo crec que els preus se diuen bastant a les casuístiques d'aquelles persones que no tinguin tant nivell adquisitiu i alhora pensat que tothom hi pugui accedir. El servei de canguratge s'ofereix per als espectacles que estan més dedicats a persones adultes i sí, és gratuït i només falta avisar-lo un parell de dies abans com a tard i disposarem i podran disposar-ne durant mentre duri aquell espectacle. Per tant, la idea és que afavorir que no hi hagi excusa, que venir al teatre a descobrir algun d'aquests espectacles que proposem i esperar estar obert a gaudir-los a cadascun d'ells i tant.
8: Mm-hmm. Marta, les entrades com les podem comprar? Perquè ja podem comprar-les.
9: Sí, les entrades estan disponibles a la web, entrades.montornès.cat. I això sí, ja són des de que es va presentar la programació, que està penjada des de fa unes setmanes ja, i encara hi ha entrades, però jo animaria a tothom a que les agafi el més aviat possible, no fos cas que es quedessin sense.
8: Molt bé, no ho deixem per al darrer moment.
9: Exacte.
8: Recordem.
9: Manera, segurament n'hi haurà taquilla també, eh?
8: Clar, hi haurà taquilla, sí.
9: Sí, doncs sí.
8: També recordem que hi ha bonificacions per a les famílies i, com hem dit, aquest servei de canguratge per si tenim canalla petita i volem anar al teatre i no sabem què fer, no? Tot això, Clar, són facilitats per a totes les famílies de Montornès perquè gaudeixin del teatre.
9: Correcte, això, tot per fer-ho fàcil, exacte.
8: Molt bé. No ens queda més que convidar a tothom, eh, Marta?
9: I tant, els esperem. Allà ens veuran a l'entrada per rebre'ls i donar-los la benvinguda al Teatre Margarida Xirgo.
8: Doncs Marta Cordomí, tècnica especialista en cultura i festes, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Montornès.
9: A vosaltres, moltes gràcies.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Si te has perdido alguno de los mejores momentos de la semana, ahora, especial fin de semana, las mañanas de Radio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
5: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
4: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
5: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
4: El teu gest ho canvia tot.
5: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
4: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
6: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
7: Les mañanes de Ràdio Montornès, especial fin de semana.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Jo agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida. I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
1: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
3: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
5: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació Xic. Amb ganes, com sempre. Això és el de quan comences una cosa, que l'agafes amb ganes. I quan l'acabes, doncs tens les ganes fetes. Així que ens hem de mirar sempre, sempre, sempre positiu. Quan comences tens moltes ganes de fer-ho. Quan acabes, estàs content d'haver-ho fet. Això és el que ens passa a nosaltres amb cada programa, amb cada edició, amb cada podcast. Ara en diem podcast d'això. Aprofito, ja que fem servir aquesta nomenclatura, que els 80 i els 90 no parlàvem de podcast ni molt menys, eh? Fem programes de ràdio. De ràdio amb U. Com ha de ser la ràdio? Ah, i com et poses en contacte amb nosaltres per dir-nos que els has escoltat, que t'ha agradat, o que posem una cançó que a tu t'agradava molt, o jo què sé? Doncs a través d'Instagram, per exemple, amb la roba al davant, Generació Xic, és el lloc de trobada de tota aquesta colla que vam créixer al Xic i, per què no, a altres discoteques del món, que ens les corríem totes, també. Doncs això, aquest és el nostre punt de trobada a Instagram. Va, comencem el programa d'avui. Ho farem, tot i que aquesta força que portem així de sake, ho farem amb una cançó, ostres, una cançó molt trista. Trista pel que ens explica, trista perquè sabem la història que hi ha darrere d'aquest Tears in Heaven del senyor Slow Hand Clapton. Anem amb aquestes llàgrimes.

0: 53. Ai, senyor.
1: Generació Chic.
0: Anem a donar-li una mica de flow, perquè aquestes històries a vegades ens deixen així com una mica tocadots, eh? És el Vanilla Ice, un raper americà que ens porta aquest...

un geladet de vainilla. No sé si anava ben bé per aquí la cosa. Ja ho saps, que això del vainilla... A vegades també ens diu una altra cosa, però sí, Ice Ice Baby, Vanilla, Vanilla Ice... Potser sí que ens explica que hi ha coses vainilla i coses que són com més així, més durilles. Tu què ets, més vainilla o...? Ah, no, que parlem de gelats. Val, val, no, no, no, sortim de, no ens sortim de mare, que al final encara prendrem mal aquí. Ice, Ice Baby. Yo, let's get out of here. Where sí, your mother. És a l'àlbum de debut, és la, per la cançó que vam conèixer, el Vanilla Ice, doncs aquest Ice Ice Baby, et deia, això és de 1989. Ja que rapejàvem, anem a buscar una versió, d'una cançó dels Radio Futura, però amb aquell final rapejat que ens agrada tant, amb aquesta història així com guapa, guapa.

poder pintar un corazón de tiza en la pared. És que això surt d'un àlbum que es deia Veneno en la piel. Aquesta és una versió en la que incorporaven doncs, aquest rap així cantat pel Auseron, que mira, que té aquella gràcia.

0: Les anades d'olla dels Auxerón, quan encara estaven amb l'època de Ràdio Futura, des d'aquell, et deia, Veneno en la piel del 80... Sí, no, aquest és... Des del 90, exacte, del 1990. I si te vuelvo a ver pintarte los labios. Aquestes versions estranyes, diferents. I si te vuelvo a ver pintar un corazón de tinta en la pared. Ja saps que ens agrada sumar-nos aquí a cantar, a vegades se'ns en va una mica la pilota i fem coses estranyes aquí al Generació Chic. Les cantes diuen que es depèn si no en sabem massa i et poses a cantar, doncs què passa? Que es fot a ploure, mira, com si no hi hagués un demà.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Però sempre tindrem el Donovan, en Jason Donovan, amb aquest Rhythm of the Rain.

Ai, aquelles cançonetes dolces que ens agradava, que ens posava en... Aquest era un forracarpetes amb totes les de la llei, eh? Aquest sí que havíeu forrat més d'una i més de dues. Havíeu forrat carpetes amb les fotos del Jason Donovan. Escoltant la pluja, aquest Rhythm of the Rain, aquest Listen to the Rhythm of the Rain. Una versió, doncs, un clàssic que ens portava aquest senyor Rosset amb aquell serrallet. Ja saps que havia sigut noviet de la Kylie? Sí, home, sí, que eren els que feien allò del Neighbors, dels veïns. Sempre ho diem, això, mira, no sé, ens queien bé, era una parella d'aquelles que queien simpàtiques i que feien música guapa, que ens agradava, perquè era així com dolceta i nosaltres estàvem amb aquella edat tonda, no? L'edat del superpop, no? I què vols? Doncs sí, Kylie Minogue, Jason Donovan eren els nostres ídols del superpop. Ai. De rossets amb serrell també, aquests se'n podrien explicar més d'una. Aquests també es podrien sumar a la colla dels rossos amb serrell. Alguns havíem sigut així també. Alguns també hem tingut el nostre passat. Mother Talking, Sherry, Sherry, later!

Aquell Sherry Sherry Lady, que segurament un dels himnes de grans d'aquest parell d'alemanys que es deien o que es van fer dir Mother Talking, és una cançó que ens arriba des de 1985, un àlbum que es deia Let's Talk About Love. Ai, quan sentim coses d'aquestes, ja saps, en Dieter Bohlen és una... i el Thomas Andersen, la parelleta que feien, que eren aquests Mother Talking, nosaltres ens transporten, doncs, això, als 80, aquestes produccions alemanyes tan marcades d'aquest inici de l'Eurodance, no? Després de la música que venia més d'Itàlia, doncs amb gent com els Mother Talking, com la Sissi Katz, on ja saps que la producció també la feia en Dieter Bohlen. I quan tenim aquesta gent, doncs, home, nosaltres ho hem de dedicar, ho hem d'enviar a la nostra maduixeta de referència. Tenim maduixetes, nosaltres també, saps? Oh, Sherry, Sherry, later! Van tenir moltíssims èxits, eh? You're my heart, you're my soul, if you want, brother Louis, l'Atlantic is calling. A uns grans dels 80 i els 90... aquest parell, aquests duet, aquests dos en Mode Talking. Mira, de dos en dos anem també ara. Sí, senyor. Va, què passa? Aquests dos tenen una altra història. Saps que són els Milli Vanilli. I ja saps la història dels Milli Vanilli, d'aquest Girl You Know Is True, del Grammy que van haver de tornar, de que no cantaven ells i de totes aquestes històries. Però sí, senyor, nosaltres al final la cançó, vingui d'on vingui, doncs a nosaltres ens agrada perquè és de les nostres, Milli Vanilli.

0: Girl, you know it's true és una història aquí que tenim que... aquí ens hi hem de posar amb tota la calma. Yes, you know it's true. Doncs sí, digues, ells diuen que, nena, que sí que és veritat, doncs no, resulta que no era veritat. Però, a veure, jo t'ho explico, però és una història que ja coneixeu, que hem explicat mil vegades aquí, i que ja segur que la coneixeu. Aviam, anem per parts, a veure qui són aquest parell. Primer, coneixem-los, Milli Vanilli. Ni es diuen Milli, ni es diuen Vanilli. Rob Pilatus i Fab Morvan. Aquest és el nom d'aquests dos personatges, que un era jugador de futbol, eren ballarins... Els agafa un paio, un productor alemany, que es diu Frank Farian. Aquest sí que el coneixes, és el mateix dels Bonnie M, que després també vam saber que tampoc cantaven ells. Bé, Frank Farian, al final és el que fa les cançons, fa les produccions, ho grava, ho fa tot, això, i busca dos xavalets guapos, d'aquests forracarpetes que dèiem abans, amb bon cos, que saben ballar, bons ballarins, i que fan els playbacks, molt bé. Però no ho expliquen, això. Treuen el disco, de fet la cançó tampoc no és ni d'ells, la cançó és una cançó americana que ve d'uns, com que hi havia bases americanes a Alemanya, des d'allà doncs escoltaven aquesta cançó i diuen, hosti, aquesta cançó tocada així una mica més amb rotllo més eurodance ha de funcionar molt bé, i això és el que va fer el Frank Farian, va agafar aquesta cançó d'un grup americà que la veritat és que sona com molt més suau la versió original, ells la van agafar, el Frank Farian la va agafar, la va retocar pels Milli Vanilli, va fer aquesta versió que van vendre una borrada, una autèntica borrada. Una autèntica borrada, parlo de milions de discos, eh? Per això fins i tot els hi van donar un premi Grammy. Mira, van vendre més de 7 milions de còpies. Li van donar el Grammy al millor artista revelació de 1990. Després els hi van haver de... És la primera vegada a la història que Grammy retira un premi. Això va ser pels Milli Vanilli.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda. Chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic. Everybody, everybody, everybody, chic.

0: Generació Xic, amb Toni Ramoneda.
1: I com que anem de parelletes, doncs ara anem amb una altra parella, aquesta de noies, també. Models, guapes, elles, Sònia i Selena, que el 2001 ens van portar això del Yo Quiero Bailar.

0: I jo quiero bailar toda la noche. Aquest Jo quiero bailar, de fet, també era l'àlbum, eh? El gran èxit de Sonia i Selena, unes altres que també han passat de tot, de ser superamigues, de no tregar-se, tornar a juntar-se per fer més cançons. Amb això van intentar anar a Eurovisió, han tornat a anar al Benidorm Fest. És tota una història, allò de la Sonia i Selena, Sonia Madoc, que es feia dir la Sonia. Des d'aquí, de Barcelona, la Sonia, eh? Mare.
1: Yo quiero bailar.
0: Ai, toda la noche.
2: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem amb aquesta banda, sí? Aquesta, això és una altra cosa, ja. Anem amb el Simply Red. Anem a aquest The Right Thing.

Aquesta és una d'aquelles cançons també que entra, home, jo no et diria suau, però que entra així com molt guai, eh? I que al final et va pujant la història i t'envia dalt de tot el Simply Red, la banda del Hangnell, de Mike Hangnell. Ja ho saps, ja els coneixes. Les coses bones, les coses ben fetes, The Right Thing. Des del Man and Woman, un àlbum de 1987. Anem a fer les coses ben fetes, com ens diuen al Simply, no? Anem a fer-ho bé, que si fem les coses bé, tots aquests que dieu que això ja no, aquest món està perdut, que ja ho tenim tot, que ho hem destrossat tot, que no hi ha un pam de net. I jo crec que si tots mirem de fer les coses bé, com deien uns bons amics també, si fem les coses bé, això es pot salvar. I aquests bons amics no són altres que el Sau, el Pep i el Carles, amb aquest Això es pot salvar.

Doncs sí, noi. Jo crec que encara som uns quants que som dels que pensem que si les coses les fem ben fetes, com deien els Simpli, doncs això es pot salvar.

0: Salvem una mica entre tots, no? Salvem-ho, com ens deien el Sau. Això és una cançó que sortia d'aquell també gran treball, un doble, un disc doble, que es deia disc. Abans feien discos que en feien, te'n donaven dos. Com aquell que diu pel preu d'un, eh? Jo diria que sí, que eren pel preu d'un. Però sí, sí, en més d'un vinil anaven dos, o ja a l'època dels CDs, fins i tot dos CDs. Aquell, el més gran dels pecadors, una de les grans produccions del Sau, quan encara Sau amb el Pep i encara amb el Carles, el 1991, que va desembocar en aquell concert de... aquell concert de la Monumental, que li van dir el concert de mitjanit, un àlbum brutal, també doble aquest en directe. Però, a veure, tornant a recapitular una mica el que deien, que ens estem liant. Si fem les coses bé, podem fer com quan el John Travolta, la pel·lícula Gris, agafava un cotxe, i un cotxe totalment destrossat, però fent les coses bé, acabava traient un cotxe absolutament espectacular.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

Rock and roll del guapo rock and roll d'aquest que ens agrada per posar al final de la generació, al final del programa d'avui, al final de tots els programes, perquè una mica de canya al final, ja sigui en música disco o ara en música d'aquesta rockera dels High Schools, que ens agradava a nosaltres aquella pel·lícula, ens va fer créixer aquesta pel·lícula amb nosaltres, vam créixer els de la generació xic, sí senyors, som dels que vam créixer en pel·lícules com Grease, per exemple.

Grease Lightning, una de les grans cançons d'aquesta pel·lícula que ens aportava aquell rock and roll més dels anys 50, potser, però que a nosaltres també ens agradava. I ja per tancar el programa... Vinga, tothom a cantar aquelles cançons. Això sí que ara ens transportem a una versió dels Jay Vanney and the Master Mixers, uns DJs que van fer així una versió del Swing the Mood aquest, però això són cançons dels 80... Perdó, aquí sí que parlem de cançons dels 50, fins i tot dels 40, versionades amb aquest toc així com més festiu que li van donar al Jay Vanney. No, el Bad Bunny. Jay Vanney and the Master Mixers.

0: Amb això arribem, doncs, al final de la generació d'avui. Amb aquesta dels Jeff Bunny and the Master Mix, et dic, són uns DJs anglesos que van agafar tot de cançons de, doncs, per exemple, aquest Swing the Mood del Glenn Miller, Chubby Checker, Bill Haley. Grans cançons del rock and roll portades una mica al rotllo nostre del, diguem, dels anys 80, que ens van fer ballar. Això ens ho posem a qualsevol festa i... Bé, perquè volem això, volem que el Generació Chic sigui això, una autèntica festa. Per cert, si vols venir a la festa de la setmana que ve, estàs convidadíssim, convidadíssima. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chi, la banda sonora de la teva vida.
2: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
3: Ràdio Montornès.
4: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
5: Anna Tobias és una poetessa jove. Al marge d'escriure poesia, també fa música. Ella fa espectacle amb la seva pròpia poesia i també n'ha fet amb les obres d'altres poetes, com és el cas de Gabriel Ferreter. Per l'autora, la música i la poesia són el mateix. És una autora que va sortir de l'impuls del Festival de Poesia de Pontós i ha publicat el seu llibre Càlam. Escoltarem... el seu poema, Jo Juglar, primer recitat, com sempre, i després interpretat per Judith Nederman. Jo Juglar, he vist un estel, però no sé si volava. He vist paraules córrer a perdre's. He vist guerrejar persones que s'amen. He vist plorar el gessamí. He vist tants rostres encerats que he tingut por. I he vist la por als teus ulls, però també he vist volar un estel i a tu t'he sentit cantar. I he vist tantes portes obertes on ningú no s'atreveix a entrar. He advertit la contrastada semblança que ens apropa a mi i a l'ametller. He vist la soledat tan ben envoltada. He vist camins plens de fruits, joiosos de llum, i les seves gents caminant-hi a les palpentes. Però també he vist volar un estel i he vist la rugió d'un petó i la placidesa en un anyó. Ben sabut, si jo fos joglar, cantaria poesies als quatre vents, contant tot el que he vist, incopsable.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Escolta'ls, els fills de la nit. Quina música que fan! Dràcula, de Bram Stoker. Hi ha criatures que no necessiten existir per fer-nos por. Només necessiten una bona història, una mica de foscor i algú disposat a creure-hi. Els vampirs, éssers immortals, seductors, que s'alimenten de sang i que, segons la llegenda, caminen entre nosaltres des de fa segles. Però això no comença amb Hollywood. Al segle XVIII, a zones de l'actual Sèrbia, es documenten casos que van generar autèntic pànic. Un dels més famosos és el de Peter Plogovitz, un home que, segons testimonis, va tornar després de morir. I diversos veïns van assegurar que els visitava de nit a ells també. Les autoritats van intervenir, van obrir la tomba i, segons l'informe, el cos no presentava signes normals de descomposició. Conclusió? Està calpit. Així entra el vampir a l'Europa Occidental, no com una novel·la, sinó com un problema real. I després arriba la literatura. Quan Bram Stoker escriu Dràcula el 1897, recull aquest imaginari i el barreja amb Vlad Tepes, príncep de Valàquia, conegut com l'Empalador. Un líder temut, real i amb prou mala fama com per convertir-se en llegenda. A partir d'aquí, el vampir evoluciona. De monstre rural, aristòcrata elegant. De criatura que espanta a icona cultural. Però darrere del mite hi ha preguntes incòmodes. D'on surt aquesta obsessió? Per què cultures diferents han imaginat criatures semblants? I sobretot, hi ha alguna base real darrere de tot això? Potser el vampir no és només una fantasia. O potser sí. Avui parlarem de vampirs, de mites, de sang i de la fascinació humana per allò que ens espanta. Benvinguts a La Terra no és plana. Entreu lliurement i per pròpia voluntat i deixeu part de la felicitat que en vosaltres porteu. I tranquils, si avui algú us mira massa fixament, probablement no és un vampir, sinó que simplement vol saber què esteu escoltant.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, promotor de la plataforma divulgadora geòleg.cat, Jordi Vilà. Jordi, on pares?
2: Oh, estic, tanca,
1: no et veig.
2: Tanca la finestra, tanca.
1: No. Què fas aquí a les
2: foscor.
1: Fosques? No et veig.
2: Estic a la foscor, em fa mal. Fa mal el sol, fa mal el sol. Treu aquests alls.
1: Però què dius?
2: Ai, sí, quin neguit,
1: però...
2: per favor.
1: Escolta, que això no és crepúsculo, eh? Que no ets un personatge, ni ets el Brad Pitt, ni Tom Cruise, tio.
2: Ja saps que jo aquestes coses me les imagino i m'ho sento, de veritat.
1: Ja ho veig, ja ho veig que ho somatitzes molt. Escolta, aquí com a molt et clavarem algunes dades, no pas estaques, o sigui que va. Va, explica'ns, què és això del vampirisme? Què n'has de dir? Què n'has estudiat? A veure.
2: Doncs, a veure, tot i que el vampir típic, el Dràcula, el coneixem pels llibres que havia citat de Bram Stoker, ens hem de remuntar bastant enrere per trobar casos de vampirisme. Uh-huh. Direm, de vampirisme. En aquella època no es deia vampirisme, eh?
1: No,
2: però
1: això és un invent
2: per trobar...
1: més d'ara, potser.
2: Sí, sí. L'Europa de l'Est, sobretot, ha citat ja Peter Plagojević, uh-huh. que és un serbi, el 1725, és el que ja ho has dit, li va clavar una estaca
1: sí,
2: quan
1: sí,
2: estava mort.
1: Sí, sí, molt traumàtic tot això, no? Tremendo.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Però és que, esclar, hi ha més casos i a vegades se li ha de donar la culpa a algú. I no saps ben bé què ha passat, però que si tu se t'ha mort algú, se t'ha mort un altre, a vegades per malalties, eh?
1: Uh-huh.
2: I aquestes malalties s'han anat propagant per la família, doncs a vegades li dones la culpa a algú. I aquest algú potser era el primer a morir-se o podia ser aquell que no et caia tan bé, saps? Doncs mira, hi ha una altra casa a Sèrbia, precisament. Més o menys a la mateixa època que el que has citat tu. Mira, cap al 1732... un senyor que es deia Arnold Paole. Paole diu que va estar atacat ell per un vampir. O sigui, ja comencem bé, eh?
1: O sigui, ell mateix ell testimonia que l'han atacat
2: sí.
1: o que l'ha mossegat o...
2: Sí, sí, sí, sí. I al cap d'un temps mor per un accident. Temps després, bastant temps després, diverses persones en el llit de mort afirmen que Paole els ha visitat abans de morir.
1: Ah.
2: Ep, compte. Aquí ja
1: sí, quan s'estan morint, els visitava abans.
2: Sí, diuen que els visitava. Paola estava mort, eh? Feia temps que estava mort.
1: Sí, doncs, sí que tornava d'entre els morts, diguem, per visitar...
2: Exacte. Què decideix fer la gent del poble? Tu què faries, aquella època?
1: Home.
2: Doncs carai, jo aniria a veure en Paola. Anem a buscar en Paola.
1: Sí, home.
2: Agafem una pala. Agafem una pala, un pic una pala, desenterrem-lo.
1: Sí.
2: I què passa amb en Paule? Doncs que en Paule està incorrupte.
1: Ah, ep, i això com
2: En
1: s'explica? A veure.
2: Paule, sí, no ha arribat a la... Bueno, a veure, una mica sí, perquè com quan estàs enterrat al cap d'uns dies acabes com un
1: Vulguis que
2: peix
1: no,
2: bullit, allò, sí.
1: clar.
2: A veure, acabes, doncs mira, tens què passa? Que tens la pell tensa, que tens la pell d'un altre color, pàl·lid,
1: Home,
2: vale?
1: això com a mínim,
2: Això
1: no?
2: és un cadàver. A més, poden, pels orificis de tot el cos surten humors, que es diuen, que
1: Clar.
2: són líquids,
1: Líquids o... Clar.
2: que s'expulsen del cos, s'expulsa gas líquid, bueno, s'expulsen tots els
1: Per tant,
2: líquids de la
1: incorrupte,
2: putrefacció.
1: incorrupte no seria del tot, diguem.
2: No, però aquests líquids s'interpreten com que té sang a la boca, eh?
1: Ah,
2: Aquesta
1: entenc.
2: pell, sí, aquesta pell més tensa, que a més, que, clar, ha perdut aigua, al perdre aigua, doncs totes les teixits es contrauen i
1: Clar.
2: sembla que les ungles sobresurtin més i sembla que t'hagin crescut les ungles. Aleshores, fixa't, sang a la boca, ungles llargues, pell pàl·lida. Què és això? És un vampir?
1: Clar.
2: Està claríssim.
1: Però llavors això
2: Què...
1: no seria diferent de qualsevol altre mort, diguem-ne, que el destapes al
2: No.
1: cap d'uns dies, més o menys.
2: No, però clar, en ell precisament el van anar a buscar i
1: Sí,
2: l'imaginari
1: sí.

0: Sí, perdona, que recapituli. És a dir,
1: sí.
0: No, no hi ha testimonis d'haver-lo vist amb els que s'estaven a punt de morir, però sí que hi ha el relat de que els visitava, sense que algú l'hagués vist allò presencialment, diguem.
1: Sí, exacte. Hi havia una
0: Curiós,
1: mica,
0: això.
1: doncs...
0: Com una llegenda,
1: Clar,
0: diguem.
1: sí, si estàs a punt de morir, potser tens una mica... Tens tan integrat el relat de que en Paul va visitar aquell
0: Que
1: teu
0: ve
1: veí,
0: aquest
1: que es va
0: tio,
1: morir ara
0: clar,
1: fa
0: ve
1: quatre
0: l'home del
1: dies,
0: sac, aquest, clar.
1: sí, que tu en un moment de deliri expresses el mateix. Sí,
0: Clar.
1: l'he vist passar per la porta. Bueno, bé, clar,
0: Clar.
1: aquestes, quan estàs en aquesta situació, sabem, vam dir més d'una vegada aquí al programa, que el cervell reacciona de manera extrema.
0: I tant.
1: I fa coses que no ho fa de manera normal, no?
0: Sí. Està clar, està clar. Sí, i llavors,
1: Ah,
0: clar,
1: ja...
0: diuen, es va fer la pilota gran, van dir, sí, aquest tio, doncs va, com que ens està matant, anem-lo a buscar.
1: Sí. Aquí, al final, ja, si ho mires des de la nostra perspectiva, que coneixem les malalties que hi havia en aquella època, doncs potser les podem assignar a una malaltia concreta, vale? Aquí hi ha també un altre cas... Ara estàvem a Sèrbia, el 1700
0: Sí,
1: i pico,
0: els
1: el
0: Balcans.
1: 1632, als
0: Sí.
1: Balcans. Tot més o menys passava per allà, a l'Europa de l'Est. De fet, els arqueòlegs troben tombes amb els que els diuen que són vampirs. No? Són vampirs enterrats que enterraven expressament amb certs d'una certa manera
0: Un cert
1: perquè no
0: ritual.
1: poguessin, sí, perquè no poguessin actuar després de morir. I fixa't, en casos han trobat doncs, cossos, esquelets, doncs, amb lloses a la boca, perquè no puguin mossegar.
0: Mossegar, perquè no puguin obrir la boca, etc.
1: Exacte. Cossos que estan ben enterrats, estan, vull dir, els enterrava la família, vull dir, estan enterrats amb un ritual, però decapitats. És a dir, se'ls agafava el cap i se'ls hi posava entre les cames, o al costat,
0: Talctuós.
1: De manera, una mica els separaves del cos, deia, vale, ja està mort, però per si de cas.
0: Sí.
1: Que vam poder fer,
0: És
1: que vam poder
0: preventiu.
1: Fer, no fos que... Sí, són pràctiques preventives, tal
0: Preventiu.
1: qual ho has dit tu. Una altra pràctica preventiva d'aquestes, els enterraven, però mira, em fa cosa decapitar-lo, què farem? Doncs li posem una falç al coll, de manera que si s'aixeca es tallarà ell mateix el cap.
0: Ah, mira, veus?
1: Una altra manera.
0: Bueno, enginyós, eh?
1: Enginyós, sí, l'arqueologia ha demostrat que mai va ser així, perquè trobes el cos allà amb la falç.
0: Amb la falç posada, clar.
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: vol
1: sí.
0: dir que, clar, sí que realment estem parlant de 300 anys enrere o més, en els que
1: sí.
0: hi ha, que això era estès, no? I, per tant, si s'han trobat aquestes tombes és que devia ser, no sé si generalitzat, però que hi havia bastants casos, no? De brots
1: sí,
0: que la
1: sí,
0: gent
1: sí,
0: pensava
1: sí, sí.
0: Que això podia succeir, no?
1: Sí, segurament el que es pot dir que perquè els hi feien aquestes coses, doncs segurament eren gent que tenia una certa marginació social, persones que tenien malalties que podien associar aquest vampirisme, estrangers, que no se sabia el nom, que eren estranys en aquella època, un estranger, imagina't, en aquella època. Gent que es suïcida.
0: I eren maleïts, diguem.
1: Sí, i eren gent que segurament en vida generaven desconfiança. També n'hi ha que els hi planten estaques.
0: Però tot això està relacionat amb això que se'n diu l'hematofàgia, és a dir, això de xuclar sang?
1: No ben bé. El que passa és que ells sí que interpretaven que com que tenien aquests humors que els hi sortien de la boca, aquests líquids vermellosos...
0: Clar, ho associaven
1: aleshores,
0: aquí.
1: Sí, ells deien, doncs, ha vingut i m'ha mossegat. Pareix que no trobaves una mossegada física amb un malalt. Però, és clar, d'aquí també pot venir el tema doncs, els animals hematòfags, que n'hi ha... N'hi ha poquets, però n'hi ha animals hematòfags, doncs hi ha la sangonera, per exemple, que s'alimenta de sang, o hi ha alguna espècie de ratpenat que també s'alimenta de sang. D'acord? Aleshores, potser per aquí també una mica l'associació.
0: No, pot
1: Què
0: ser.
1: Què més? Hi ha un cas històric, Sergi, aquí, un cas dels Estats Units. Hem de sortir, sortim de l'Europa de l'Est, fixa't.
0: Sí, home,
1: I ens
0: fem
1: anem
0: un salt
1: a Estats
0: molt
1: Units.
0: Important.
1: Sí, i als Estats Units anem a fer un salt en el temps, també, 1892. Gairebé el 1900, a les cavalles del segle XIX. Estem en una família, en una època moderna, la família Brown, una família afectada per una malaltia greu, tuberculosi, diversos membres moren.
0: Ja ha passat quasi bé 200 anys, no arriba, però estem parlant 190 anys, 180, 150, 160 anys,
1: Exacte.
0: I hi ha un cas als Estats Units, travessant l'oceà.
1: Sí. Mira, diversos membres de la família moren, el fill emmalalteix, el poble diu, hem de trobar qui està fent això, hem de trobar vampir, el culpable. I obren la tomba d'una nena, una nena que es deia Mercy Brown, i, bueno, una nena, una noia. Van desenterrar-la, van trobar doncs, que el cos estava relativament, dic, ben conservat. Era hivern, Segons tenint en compte això,
0: Feia
1: feia
0: molt fred.
1: fred.

0: la descomposició és menor, encara tenia sang al cor, en la qual van dir, ei, que aquesta encara està viva. Decisió
1: Encara
0: del poble.
1: belluga.
0: Sí, encara belluga. Decisió del poble. Li extreuen el cor. El cremen i li fan veure les cendres d'aquell cor cremat al germà malalt. Saps quin va ser el resultat del germà? Va morir igualment.
1: Ja,
0: Si no, no
1: fixa't.
0: sé, ells van dir,
1: És
0: doncs mireu,
1: curiós
0: fem això.
1: perquè a cada lloc la recepta és una mica diferent, eh? Va canviant.
0: Sí, perquè és tot és humanista.
1: Sí.
0: Aquest relat del vampir és humanista. Hi ha més casos, evidentment, al llarg del temps. No els vull comentar tots per no avorrir.
1: No, però si et sembla, doncs donem entrada al nostre sempitern convidat resident, Albert Palou, del grup Beta, biòleg,
2: Hola.
1: divulgador. Què tal? Com
2: Hola, bona
1: estàs?
2: tarda. Bé, aquí, vampirs, un tema
1: Vampirs,
2: fantàstic,
1: eh?
2: però trobo que us n'heu anat de l'Europa de l'Est als Estats Units
1: Sí?
2: i, si em permeteu, un apunt, a Catalunya també tenim els nostres propis vampirs.
1: Home, això jo volia que arribés a aquest moment, i
2: Sí,
1: tant.
2: home, hi ha una figura mitològica del folklore català que es coneixen, que es diuen els Dips, que de
1: Dips.
2: fet donen nom a un poble, que és Pratdip,
1: Ah, no ho sabia,
2: i
1: això. Molt
2: que
1: bé.
2: es tracta d'uns animals semblants als gossos que surten de nit i que xuclen la sang del bestiar o dels borratxos.
1: Ah,
2: Específicament, els
1: veus?
2: borratxos. Es diu que
1: Igual.
2: era...
1: Igual és un altre borratxo, potser. No sé.
2: Sí,
1: Que no
2: bueno.
1: té calés, és com aquell
2: Però...
1: que ell fuma però no compra tabaco.
2: En tot cas, els Dips, i donen nom a un poble, als retaules de l'església de Pratdip del 1600 ja hi surten aquests gossos, i a l'escut del poble hi apareix un d'aquests gossos vampirs.
1: Per tant, aquí estem parlant d'un animal hematòfag, diguem, però que no és un humà, eh?
2: No, no,
1: És quasi un
2: en aquest cas
1: licàntrop.
2: seria un cànid.
1: Un cànid.
2: Estaríem entre el vampir i l'home llop. El capítol de l'home llop el podem fer un altre dia.
1: Tu que et dediques a aquest tema de la biologia, ja saps si existeix alguna base biològica darrere d'aquest mite? Més enllà d'aquest mite, d'aquesta això mitologia que has dit, per exemple, aquest exemple del gos vampíric, que no està demostrat.
2: Hi ha gent que ho ha proposat i que hi ha especulat i que n'ha fet una certa literatura així és que ha obert debat científic. Hi ha alguns quants casos. Ho he reduït sobretot a dos. O sigui, estaríem parlant de gent que ha intentat veure si alguna malaltia pot provocar alguna cosa que sigui l'origen del mite del vampirisme. O sigui, si realment hi havia alguna base d'alguna alteració de la salut humana que portés a crear aquests mites a partir d'aquests personatges que heu dit. I ja que tot s'enfoca bastant en dues malalties. Una,
1: A
2: jo
1: veure.
2: crec que sembla que va més ben dirigida que l'altra, però les podem comentar totes dues.
1: Aviam.
2: La que està més o menys acceptada com a teoria bastant interessant, o sigui, diguem, plausible. No, és difícil de demostrar això, però que és una teoria que, bueno, que encaixa bastant bé, és que el vampirisme, sobretot a Europa, neix a partir d'una sèrie d'epidèmies de ràbia que hi va haver a l'Europa de l'Est. De ràbia. O sigui, la ràbia és una malaltia vírica, la provoca un raptovirus que afecta el sistema nerviós i la transmeten als mamífers. Com que està a la saliva, la transmeten sobretot a partir de les mossegades. Llavors,
1: Si et mossega un gos rabiós i
2: sí.
1: si no estàs protegit,
2: Sí, aquí hi ha
1: te la
2: un...
1: transmet, sí o sí.
2: Ah, exacte. Per això és important vacunar-se si et mossega un mamífer, sempre això
1: I
2: tota la
1: quins
2: gent
1: són
2: que
1: els
2: tingui.
1: símptomes de la ràbia? Tenen a veure amb com es descriu un comportament vampíric, diguem?
2: Sí, aquí hi va haver un metge gallec, Juan Gómez Alonso, que el 98 ho va posar per escrit i ho va publicar en un article bastant xulo, i ell anava agafant les possibles conseqüències de tenir la ràbia descontrolada i ho anava comparant amb el mite del vampir. Llavors,
1: Ah,
2: per
1: home, és
2: exemple,
1: interessant, això.
2: la ràbia es transmet per mossegades. Diguem que si no es tracta, una de les primeres conseqüències de la ràbia és l'agressivitat desaforada, la fúria, l'agitació i les ganes de mossegar.
1: Per
2: Aquí
1: tant, sí, això també quadra, diguem, sí.
2: seguim quadrant. Ell va anar buscant. Una altra de les coses que pot causar la ràbia és la hiperactivitat sexual.
1: Ah.
2: Que això també encaixa amb certes facetes del mite que hem vist
1: I tant.
2: reflectides en algunes pel·lícules on això també es dona. Llavors també la ràbia pot provocar espasmes, o sigui, aquests bloquejos musculars que et quedin bloquejat, que et quedin, per exemple, el coll bloquejat i t'ofeguis, i combinat amb hidrofòbia.
1: Ah, sí?
2: Clar, llavors aquí també el mite de l'aigua beneïda que tu pots fer-lo servir per atacar un vampir. La ràbia en un extrem molt descontrolat pots arribar a tenir això, hidrofòbia, i que aquesta hidrofòbia també es pugui combinar amb espasmes. Llavors, això de que et mullin amb aigua beneïda i de cada cop t'ofeguis i et quedis clavat també encaixaria amb els símptomes de la ràbia i amb les característiques del mite del vampir.
1: Fixa't. I perquè els alls no, de moment?
2: També.
1: Ah,
2: perquè una altra cosa que pot passar, si tens la ràbia, és que tinguis hipersensibilitat a determinades coses. Llavors, et pot afectar molt la llum, et pot afectar molt els reflexos d'un mirall, o et pot afectar molt una olor molt potent, com la d'un all, per exemple. I a més, també genera insomni, i el que se'n diu com conductes erràtiques. Clar, si tu poses conductes erràtiques, insomni, pasmes, hidrofòbia, hipersensibilitat,
1: agressivitat, mossegades,
2: i ganes de mossegar, i que tot això tot vingui quadra, que t'ha mossegat alguna cosa, encaixa molt bé, realment, com a teoria, de que la ràbia, les epidèmies de ràbia del segle XVIII, fossin una de les causes de l'origen del mite del vampir a l'Europa de l'Est.
1: Jo no m'havia parat a pensar mai, però sí que sembla que quadri molt. Sí.
2: Hi ha una altra línia de metges que han intentat especular amb una altra malaltia. És menys coneguda, és la porfíria.
1: I amb què ens sorprèn la porfíria?
2: Hi ha molts articles, hi ha això des dels anys 60, hi havia un Louis Illis d'una universitat de Londres que ja ho posava sobre la taula, llavors dels més recents n'hi han de fins fa pocs anys, però un dels mítics és un David Dolphin de British Columbia als anys 80, que posava la porfíria al centre del debat de com a origen del mite vampíric. La porfíria és una malaltia genètica que afecta el metabolisme i que genera una deficiència en alguns enzims. I aquesta deficiència en aquests enzims fa que tu produeixis poca hemoglobina. I el tenir poca hemoglobina fa que la teva sang no transporti oxigen, i això és un problema bastant greu.
1: Com es manifesta, diguem?
2: Clar, si tens problemes de hemoglobina, una de les coses és el color pàl·lid. Llavors, si tens porfíria o porfiriosi, el teu cos tendeix a acumular una sèrie de proteïnes, substàncies que es diuen porfirines, i en gran part s'acumulen a la pell. I aquestes porfirines, quan estan en molta quantitat a la pell, poden reaccionar amb la llum del sol. La llum del sol les activa d'una forma que després destrueix el teixit cutani. Llavors això encaixaria amb aquesta sensibilitat...
1: La fotofòbia aquesta que tenen.
2: La fotofòbia dels vampirs, de que la llum del sol els hi provocaria danys. Això és una de les conseqüències de la porfíria. També la porfíria el que genera és una retracció de les genives, que fa que els ullals siguin més visibles, i també fa que aquestes porfirines s'acumulen a les dents. Llavors les dents poden agafar un color marronós o vermellós, que també, bueno, clar, si tu tens una pell blanca, unes dents marrons i amb les genives tirades amunt i tens la pell cremada pel sol, clar, això és...
1: També... Un vampir, tota la vida. Em perdó per si algú té porfíria. No.
2: Un altre dels punts en contra de la teoria de que sigui la porfíria és que és una malaltia molt minoritària. I llavors alguns altres científics que han entrat al joc de debatre això han dit que una malaltia tan minoritària difícilment podria causar o generar un mite popular tan gran. Això també és un element de debat que hi ha hagut. Clar, si vas desgranant després el que seria un vampir, hi ha un moment que es desenquadra una mica. Amb el tema de l'all, han hagut d'estirar una mica. Clar, l'all conté sofre, i el sofre és un element que sembla que pot estimular la producció d'aquestes porfirines i que això acabi provocant atacs de dolor en els malalts. Clar, però te l'has de menjar. Diguem que no és tan... Amb la ràbia t'encaixava dir, no, és que l'olor ja la tens allà. En aquest...
1: Aquí l'has d'ingerir perquè per tu és tòxic, diguem, sí, o és com una mena d'al·lèrgia que tens adquirida.
2: La gent que té porfíria no hauria de menjar aliments rics en sofre, perquè això els hi accelera la producció d'aquestes substàncies que els hi causen dolor i que se'ls hi acumula al cos. I després hi ha un altre punt, que això, però que encaixava i ara no tant, històricament, en el passat, la gent que tenia porfíria, un dels tractaments que feia era consumir sang.
1: Llavors, bevien... Aquí ja som al cap del carrer, eh?
2: Clar, en la medicina antiga, a la gent que tenia...
1: Que ningú ha demostrat que curi res, perquè...
2: No, és més, si curés, és més el contrari.
1: Els mosquits viurien tota la vida.
2: El problema és el contrari, és que està clarament demostrat que beure sang no ajuda a res, perquè, diguem que tu beus sang perquè representa que intentes extreure d'aquesta sang aquesta hemoglobina que el teu cos no genera bé.
1: Clar, però quan la passes per l'estómac tot això res, no?
2: Està demostrat que l'hemoglobina no s'absorbeix per la via digestiva, per tant, el tractament de beure sang, diguem que en la medicina medieval potser podia encaixar molt bé la idea, però la medicina medieval no és que funcionés gaire, vull dir, hi va haver tota una sèrie de millores, afortunadament. Llavors, és un altre punt en contra d'això. Dèiem que la ràbia guanya molt més. Però bé...
1: Ah, per tant, el vampir per excel·lència seria un tio que ha nascut en porfíria i que li...
2: I que
1: contagien de ràbia.
2: Sí, sí. No? Bueno, en tot cas, són debats d'hipòtesis així una mica... no diria informals, però que bueno, tampoc és un tema que no es mori ningú de, per estudiar-ho, llavors bueno, és interessant.
1: Escolta, i llavors hi ha un altre tema, no? És que tot això, més enllà dels mites que tenen de llegenda o que són històrics fins i tot, hi ha molta literatura i molta novel·la, no? que s'ha creat, i de fet n'hi ha de molt famós. Hem obert aquest programa precisament parlant del pal de paller del vampirisme novel·lesc, que és el Dràcula de Bram Stoker. Jordi, tu això ho has mirat, això dels llibres, de la literatura? Has fet un repàs una mica de les històries?
0: Home, i tant. Bueno, qui no coneix Bram Stoker? Uh-huh. Qui no coneix Dràcula de Bram Stoker?
1: I les innombrables versions que se n'han fet, eh?
0: Sí, sí. Però potser el que la gent no coneix tant és un llibre que és antecessor de Dràcula de Bram Stoker. I, de fet, Bram Stoker uh-huh. es nota una miqueta que es va basar en aquest llibre també per poder seguir un relat i muntar un relat així. Hem de remuntar-nos al 1872. Sheridan Le Fanu va publicar un llibre que es diu Carmilla. Un llibre ambientat en l'Europa central, amb castells, amb aristocràcia decadent uh-huh. i amb una noia jove que es diu Laura. Carmilla, això no és cap monstre, sinó que és una noia encantadora. Doncs el vampir en aquest cas no és només terror, sinó que pot ser desig i perill.
1: Uh-huh. Sí, és com un canvi paradigmàtic, no? És a dir, deixa de ser...
0: Sí, sí, sí. Uh-huh. De fet, a l'època victoriana això era escandalós. Un lloc on hi ha repressió sexual o a la sexualitat femenina. I precisament Carmilla i Laura, que els he citat a totes dues, mantenen una relació amorosa. Són dues noies, imagina't que a l'època victoriana.
1: Absolutament revolucionari, no?
0: Sí, sí. Aquí doncs, el vampir, a més de que és Carmilla, va amb noies joves i atractives a xuclar sang... i uh-huh. convertir-les en futures vampires, doncs tens aquí un caldo de cultiu bastant important. Aleshores, uh-huh. Bram Stoker va agafar molts d'aquests elements i els va transportar a la seva novel·la, sí. però donant-li tot un altre caire.
1: Sí que és veritat que Bram Stoker s'ha versionat moltes vegades i que no tot és fidedigne a la novel·la, no? Hi ha una de les versions cinematogràfiques més famoses, que és la de Coppola, amb Keanu Reeves, amb Winona Ryder, etc., que allò ho pinten com una història d'amor molt, bueno, molt edulcorada, no? Molt ensucrada, no? I a la novel·la no ho és tant, és més febril, és més fosca, és més, no? No és tan, sí. No és tan idealista o no és tan ideal. Per tant, però sí que és veritat que el que tu dius, que marca un canvi paradigmàtic per l'època, no? Però també és veritat que l'associen també a un ésser obscur, una persona que és un ésser obscur que té una conducta pel que es coneixia en aquella època desviada, no?
0: Ah, exactament. Però el que fa Bram Stoker també aquí és sistematitzar una mica, donar unes normes. Què és un vampir?
1: Això sí.
0: I aquí et dona la norma. Uh-huh. Un vampir no té un reflex al mirall, té la debilitat a la llum del sol, com deia l'Albert, uh-huh. necessita beure sang per viure, es transforma en ratpenat, també pot passar, no? Un vampir ho fa, això, no?
1: Bueno, pot fer el que vulgui. De fet, Bram Stoker a Dràcula es transforma en moltes coses.
0: Exacte.
1: De cop és un príncep molt guapo i molt ben vestit, de cop és un personatge abjecte, de cop és un llop, no?
0: Sí, sí, sí, sí. I té un contrincant. Com tot bon llibre, com tota bona novel·la, ha de tenir un contrincant, que és Abraham Van Helsing.
1: Sí, això. Senyor.
0: Abraham Van Helsing és un científic i representa això, la lluita entre la ciència, perquè uh-huh. Van Helsing fa servir la ciència, contra la superstició i el folklore.
1: I tant.
0: D'acord? Sí, sí. Però bé, Bram Stoker no només va fer servir la novel·la per aquesta primera llavor, per després començar a construir aquest relat de Dràcula, sinó que, a més, va fer servir un personatge històric bastant important, mm-hmm. que l'has anomenat al principi, que és Vlad Tepes l'Empalador.
1: Personatge controvertit, eh?
0: Sí, sí. Vlad III, de l'ordre Dràcul, que en romanès vol dir de l'ordre del drac.
1: Del drac, sí.
0: Vale? Perquè el seu pare, el pare de Vlad Tepes l'Empalador, era de l'ordre del drac. Per què fa servir aquest personatge? Doncs perquè és un personatge sinistre, molt violent. Fixa't que aquest Vlad Tepes empalava les seves víctimes, diuen que en van empalar milers, i els deixaven en exposició, perquè els poguessis veure.
1: Fins que es morien,
0: l'atenció. I fins que es morien.
1: Estaven fins a 3 dies.
0: Es veu que tardaven. Sí, es veu que tardaven, mare de Déu. Quan normalment ets tu qui t'escrius la història, de Vlad Tepes li escriuen la història als contraris, que diuen, ojo amb aquest, que fa això.
1: Clar. Perquè era el terror personificat, sí, aquest senyor,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí. Fixa't, quan mirem una pel·lícula de Dràcula, Sempre hi ha el castell aquell llarg de nit en una vall fosca que s'hi arriba només amb carro, que no hi ha cap més entrada. Doncs això és també una mica el lloc d'aquest personatge, de Vlad Tepes, que s'interpreta com a Transsilvània. Sabem que a Transsilvània hi ha els vampirs, no? Surten d'allà, doncs això és pel llibre.
1: Bueno, clar, Vlad Tepes era el príncep de Valàquia, que és aquella zona de Romania actual, no?
0: Hey. Que no és Transsilvània, precisament.
1: No.
0: Valàquia és una altra zona diferent. Però bé, aquí s'adapta una mica a la novel·la i diu que passa a Transsilvània. De fet, si vas a aquests llocs a Romania avui en dia, hi ha tota una cultura de turisme relacionada amb Dràcula, fins a, hi ha cerveses de color vermell, hi ha tota una sèrie de coses que és per divertir una mica el turista. Doncs usa Transsilvània perquè és una paraula que ens sona exòtica, que ens sona remota i ens encaixa també amb aquesta espècie de terror gòtic. Vale?
1: A l'Anglaterra de finals del segle XIX tot això sonava molt llunyà, no?
0: Exacte. Però bé, estem aquí en aquest context d'Europa medieval, aquest castell punxegut i fosc.
1: Cal dir que Vlad Tepes, a Romania, és un heroi nacional, perquè va ser el que va suposar la alliberació d'aquell poble. Va ser un croat, quasi bé, no?, que va alliberar-los dels turcs musulmans. I, en canvi, la historiografia i aquesta novel·la de Stoker el va convertir en un personatge abjecte. És com si, no sé, com si els nord-americans convertissin a Jaume I en un devorador de nens, no? A nosaltres ens incomodaria una mica, diríem. Ara, una altra cosa és que després ja ens agradaria que vinguessin els americans aquí en un parc d'atraccions que haguéssim fet nosaltres i en féssim calés, no? Segurament ho disfrutaríem. I és el que ha acabat passant a Romania, també, no?
0: Jaume I, Aventura Park.
1: Exacte.
0: Amb K perquè ens siguin més americans. Aleshores, a part d'això, de tot això, innombrables llibres que s'han fet i innombrables pel·lícules i el que deies, i revisions de la mateixa novel·la de Bram Stoker versionades en pel·lícules. Les més conegudes ja les sabem. Una de les primeres, Nosferatu, aquest nom maligne, pràcticament diabòlic. Dràcula, amb Bela Lugosi.
1: I tant.
0: Gran, que a més és un actor hongarès, que el teníem, diguem, amb l'accent hongarès. Vull dir, qui millor pot representar a Dràcula, que està situat a l'Europa de l'Est, a Romania, que un hongarès?
1: I per
0: cert... És igual, no?
1: Exacte, total, tots són de l'Est, no?
0: Són de l'Est.
1: Que Lugosi va acabar molt malament, perquè és un senyor que es va arribar a creure que era un vampir, i va acabar en una situació d'alteració mental bastant lamentable, no? Sí.
0: De fet, vivia dins d'una caixa, que sí?
1: Sí.
0: Doncs, i després s'han fet altres interpretacions, eh? Mira, per la canalla a l'Hotel Transsilvània, on es fa aquí el Dràcula és un personatge divertit. O pel·lícules ja una mica més serioses i més nostrades, com és ara Dràcula Conde Mordos, el 1997. És una gran pel·lícula que s'ha de veure, que recomano des d'aquí. Jo crec que Film Affinity té molt bona nota. Per tant,
1: reconec que no me l'esperava, però molt ben tirat, sí senyor.
0: Sí, sí.
1: Dràcula, és... Convé de Barbate.
0: Conde Mort 2.
1: Conde Mort 2, molt bé, excel·lent.
0: Sí.
1: No, també, tornant més a casa, hi ha la història de la Vampira de Barcelona, una producció que va fer Televisió de Catalunya bastant, bastant interessant, que explica la història d'un personatge del segle, o dels principis del segle XX, que vivia per Barcelona, un personatge molt, molt obscur i molt luctuós. Albert, tu en tens alguna de novel·la per comentar? O alguna història que...
2: Molt a favor de Dràcula, sempre, això.
1: Bueno, jo, els gustos de cadascú, no m'hi fico.
2: Jo, el que m'he entretingut a fer... Hi ha una varietat de revistes científiques que encara no hem tocat. Hem parlat de les revistes, les bones, les dolentes, les de baixa qualitat, les depredadores... Això.
1: Sí.
2: Hi ha un altre model que també existeix, que són les revistes científiques humorístiques.
1: Ah, a veure...
2: Que això té una història. La primera una molt famosa que l'ha dit a la Universitat de Leicester, que es diu la revista de la ciència improbable, que això era una revista que servia perquè els estudiants practiquessin com es feia un article. Té tots els passos i té tota la litúrgia de fer un article i s'exigeix la qualitat, però és un article que, bueno, és només perquè l'estudiant hagi pogut practicar. I llavors això, com que els anglesos tenen molt de sentit de l'humor, va acabar derivant en que per publicar aquestes revistes feien, pot ser qualsevol cosa que no et puguis ni imaginar. Pot ser la física de... O sigui, quantes piles de bateria necessites per l'espasa de Star Wars, coses així. I, òbviament, el tema dels vampirs en aquest tipus de gènere ha donat molt de sí. Llavors, de formació de biòleg, m'ha fet molta gràcia perquè he trobat gent que fa estudis de biologia de poblacions en vampirs.
1: Ah, O sigui, existeix literatura en aquest sentit, també.
2: Sí, sí, sí, sí. Hi ha un cas famós, que es diu, és un senyor grec, que es diu Kostas Eftimou. Bé, dic que és grec pel nom, perquè ell vivia a Estats Units, però bueno, he deduït que era grec perquè es diu Kostas Eftimou. Ell volia demostrar que els vampirs, si existissin, ja haurien acabat amb la humanitat fa segles. Llavors, simplement, ell plantejava la hipòtesi que si l'1 de gener de 1600 en algun lloc del món es generava el primer vampir, quan tardaria tota la humanitat a ser vampir? Podeu especular o apostar alguna dada?
0: No sé. Home, jo amb 30 anys ho veig bé.
1: Sí, això anava a dir.
2: O sigui, posem-nos en situació, el 1600 la humanitat tenia 537 milions d'habitants, s'estima, per tant... 1 de gener de 1600 apareix el primer vampir. Ell posa com a paràmetre que s'alimenta un cop al mes i que, per tant, cada vegada que s'alimenta genera un vampir nou, que és la persona de qui s'alimenta. No, o sigui, si tu fas els càlculs, li sortia...
1: No, és exponencial, no?
2: És una progressió geomètrica. Llavors, el 100% de la humanitat es quedava convertida en vampira en 2 anys i mig.
1: Caram!
0: Oh, hòstia, és molt...
1: Sí, llavors, clar, això, també mal negoci, el tema del vampir, perquè clar, se li acaba l'assumpte. Se li acaba aquí, el negoci ràpid.
2: Aquí, mal, sí, sí, malament, o sigui... Sí, posant...
1: Des del... Està ben pensada la idea, però...
2: O sigui, el juny de 1602 ja s'acaba la història. Ja.
1: També és veritat que ell devia... Home, però hi ha naixements i morts naturals. O sigui, també... No sé si ho va incorporar a l'equació, suposo.
2: Bueno, aquí ell era físic, no era biòleg. Si fos biòleg, faria el que va fer un altre grup de científics, conegut com Strzelkowski, Leeson i Wilkins. Crec que eren d'Irlanda. Irlanda, cervesa, però suposo que anava per aquí. Van aplicar això, si tenim audiència que són biòlegs, coneixeran un concepte que és el model de Lotka-Volterra. No sé si heu hagut de patir-lo mai.
1: Un model estadístic, no?
2: És un model matemàtic que serveix per modelitzar la relació entre dues espècies teòriques quan una s'alimenta de l'altra. Llavors tu pots anar-lo complicant i pots fer aquesta modelització de la dinàmica de predador-presa. És el model de Lotka-Volterra. I van aplicar el model de Lotka-Volterra a partir dels models de vampir que veien a la literatura.
1: Bueno,
2: llavors,
1: clar, això...
2: I llavors feien el mateix exercici que Kostas Eftimou, de quan tardarien en acabar la humanitat, o si això és sostenible, a partir dels models de vampir que veien a la literatura.
1: I què els hi sortien, aquesta bona gent?
2: O sigui, l'heu citat abans el model Bram Stoker,
1: sí,
2: que usava l'extermini de la humanitat en 165 dies.
1: Ostres!
0: Ui, és molt més ràpid, això.
1: Timpame, eh?
2: Sí, sí.
0: Sí, és molt ràpid.
2: Després hi havia un model, hi ha un altre model més amable, que és el model Anne Rice, més conegut com entrevista amb el vampir.
1: Sí, sí.
2: Això, com que tenen un comportament diferent, els vampirs d'aquesta novel·la, els hi sortia que acabaven amb la humanitat en 50 anys. Tenim una mica més de marge.
1: Però dura molt poc, és perquè a més són éssers més immortals. Vull dir, al final ja...
2: Bueno, clar, ell sí, nosaltres no, a la que ho som tots.
1: No, coi, aquí... però vull dir que si això comença als 1600, ja el que dèieu abans, o als 1700, els primers, ja
2: clar, estaria a petar tot.
1: Però jo dic que és una manera d'acabar amb el negoci tu mateix molt fort, eh?
2: I després, diguem, l'equip, recordo Strzelkowski, Leeson, Wilkins, proposava el model de societat vampírica realment sostenible. O sigui, l'única que podria generar un... O sigui, l'única obra que podria generar una societat vampírica sostenible és Buffy cazar vampiros.
1: Mira, veus?
2: Perquè és l'única en el que s'estableix un model de dinàmica poblacional que, quan apliques la biologia de poblacions...
1: Sempre hi ha algú que hi ha donat una volta...
2: Sostenible, tio.
0: Sí. Escolta, hi ha una pregunta. S'ha fet el model Bràcula-Condemordos?
2: Jo crec que no.
1: Ara és quan l'Albert s'hi posa i
2: jo llenço un repte, perquè al final, vull dir, això de què estic parlant és un article real publicat. Si ho podem anar a buscar, podem buscar els autors, i normalment en els articles hi ha el mail dels autors. Jo proposaria escriure-li del senyor Strzelkowski, que és l'autor principal, reclamant l'estudi de Lotka-Volterra per Bràcula.
1: Endavant. Jo crec que ja esteu tardant, i els oients que vulguin entrar en aquesta aventura, doncs també els convidem a viure conjuntament i d'aquí un temps saber els resultats. Va, escolta, que si no no acabaríem mai, perquè de vampirs, en fi, n'hi ha de molts tipus, segurament. Jo crec que ara arriba el moment més fosc del programa. El nostre realitzador i tècnic de les zones, que a més avui juga a casa, en terreny obscur, perquè quan plega d'aquí encara no en té prou i se'n va cap a la nit més fosca. O sigui, que això de la foscor no és pas postureig. Xavi, avui què ens portes?
3: Què tal? Molt bones.
1: Estàs bé?
3: Estic molt content avui.
1: T'agrada molt l'allioli o...?
3: No, m'agrada més una altra cosa, que hagueu parlat de Bràcula Condemordos.
1: Ah,
3: que
1: bé.
3: per mi és la millor pel·lícula de vampirs de la història, i no estic dient en broma.
1: Veieu perquè Xavi Gorro és col·laborador del programa, sí. No?
0: No sabeu, sabeu que, a més, està en HD?
1: Jo
0: 1080,
1: us confesso que l'he començat a veure 3 vegades i no l'he pogut acabar mai.
3: Doncs
2: més de
3: fer-ho.
2: Ets més de Papa Piquillo.
1: Tampoc.
0: Té broma, té broma la pel·lícula.
1: Sincerament, no he tingut nassos d'acabar-la.
3: No en teniu ni idea. És una gran
1: però
3: pel·lícula.
1: No descarto que sigui un tio que tinc mal gust, no com Xavi Gorro, que ens porta coses bones. Va, aquesta setmana què ens porta?
3: Aquesta setmana us portaré un cas, una disputa vampírica real que va haver al Regne Unit a l'any 1970. Dos senyors que es van barallar per a veure qui aconseguia fer fora un vampir o un fantasma d'un lloc. En concret, el lloc era el cementiri de Highgate, a Londres, i aquest afer és conegut com el vampir de Highgate. El cementiri aquest de Highgate, per qui no el conegui, és un cementiri que es va construir a l'any 1839. Bàsicament, en un inici era un recinte privat, només apte per a l'aristocràcia anglesa, però després
1: Albert,
3: es va obrir.
1: Em sembla que el coneix, aquest cementiri.
2: Sí, home, jo vaig fer un viatge a Londres només per anar a veure aquest cementiri. És un...
1: Imagina't. Veieu com sou col·laboradors d'aquest programa per alguna cosa?
2: Hi ha dues tombes absolutament imprescindibles. Hi ha la tomba de Karl Marx.
3: Exacte.
2: I just a davant hi ha la tomba de Douglas Adams, autor de La guia de l'autostopista galàctico. Fins aquí el meu apunt.
3: I la de Michael Faraday.
2: Sí.
0: En sèrio? Està allà?
3: També està allà. Doncs aquest cementiri s'ha dedicat durant un any va caure, diguem, amb l'ostracisme i amb l'oblit, i va quedar bastant abandonat, i la gent no hi anava. No hi anava fins que un grup de joves que estaven interessats en l'ocultisme el van començar a freqüentar, més o menys cap a la dècada dels anys 60. I el cas que ens hem de centrar avui és el 21 de desembre de 1969, quan un grup de membres liderats per un senyor que es diu David Farrant van decidir passar-hi la nit. I, segons es creu, el relat, Farrant va veure en aquest cementiri una mena de figura grisa que ell va considerar sobrenatural. I què va fer? Doncs va escriure una carta, com que no hi havia internet i no podia ficar al Twitter, doncs va escriure una carta en un setmanari que es deia Hampshire Highgate Express, on preguntava si algú havia experimentat un cas similar. Dies després, diferents persones van respondre i van dir que sí, que ells també havien vist fantasmes a la zona. Uns van dir que havien vist un home amb barret, altres un ciclista amb pinta espectral, altres havien vist una dona vestida de blanc que els mirava així estrany, i altres deien que havien vist una figura que podia travessar barrots.
1: Però explicaven a aquesta gent que havien vist aquests personatges pululant, eh?
3: Sí, però què passa? Que el 27 de febrer de 1970, poc després dels fets, apareix un segon individu en aquest joc, que és el senyor Sean Manchester.
1: I què diu aquest bon home?
3: Aquest home va contestar la carta del senyor Farran i dient que en realitat ell no havia vist un fantasma, eh? Ell el que havia vist era un noble medieval que havia practicat màgia negra a Valàquia i que no era qualsevol persona, sinó que era un rei vampir, que havia estat portat a Anglaterra, des de Valàquia fins a Anglaterra en un taüt, a començaments del segle XVIII per als seus seguidors, que li havien comprat una casa al West End de Londres, que és una zona que estava bastant bé, i que després doncs va ser enterrat en el cementiri de Highgate i que va ser despertat per uns satanistes actuals que van començar a fer rituals allà.
1: Fins als satanistes tot això em sona, diguem.
3: Doncs a partir d'aquí va començar, diguem, una batalla literal entre els dos homes, entre el nostre amic, el senyor Manchester, i el nostre amic, el senyor Farrant. Per què? Per veure quina de les seves teories tenia raó. Si en realitat aquesta figura que hi havia suposadament en aquest cementiri era un vampir, en concret era el rei dels vampirs, o era un fantasma. És més, les discrepàncies van arribar fins a tal lloc que aquests homes, diguem, es van enfrontar primer per carta i després gairebé ho van fer personalment, ja que tots dos asseguraven que ells eren els únics de fer fora d'aquell ésser maligne d'allà.
1: O sigui, a més, no només es barallaven per saber quin, sinó per quin ésser era, sinó quin dels dos era el capaç de foragitar-lo, diguem.
3: Clar, perquè un deia que el Manchester deia que ell era un expert vampirista i per tant que aniria allà, li clavaria una estaca i a la merda. I l'altre deia, no, això només es pot fer a través d'un exorcisme, perquè no és un vampir, és un espectre.
1: La tècnica.
3: I estaven allà tots dos, i tots dos es anaven insultant per cartes, a cada carta que publicaven anaven menyspreant la teoria de l'altre. Però clar...
1: I al final què?
3: La rivalitat va arribar al punt àlgid quan el 13 de març de l'any 71 la televisora ITV va provocar un... Bueno, va publicar aquest fet. I què va passar? Doncs que una multitud de gent se'n va anar fins a les portes d'aquest cementiri armats amb aigua beneïda, alls i estaques, i van intentar entrar-hi.
1: Artilleria top, eh?
3: Sí, van allà a lo loco. Va arribar la policia, els va intentar impedir el pas.
1: Albert Palou també hi era, van a fer un dia d'aquell necroturisme del seu i van anar cap allà.
0: Un dia tonto.
3: I en principi els van prohibir el pas. Però clar, el senyor Sim Manchester que va dir no, jo he aconseguit entrar perquè jo sé un camí secret. Ell va explicar que havia entrat, que va entrar al sarcòfag d'aquest senyor, d'aquest rei maligne, i que en veure'l semblava un viu mort. Ell el va descriure com un viu mort, o sigui, com un vampir.
1: Un no mort, de fer...
3: Bueno, ell va dir com un viu...
1: No mort.
3: Com una persona que no estava ni morta, no sabia ben bé el que era. Sí. Li va realitzar el seu ritual, li va clavar una estaca i va acabar amb ell. Però què passa? Que aquí tenim l'altre. El senyor Farran va dir, a veure, no, aquest tio està inventant tot. I a l'agost del mateix any, en David Farran va ser trobat. No va poder entrar sigilosament com l'altre i va ser capturat per la policia per la nit, intentant entrar a dins del cementiri, armat amb un crucifix i una estaca de fusta. Òbviament va ser detingut, va ser condemnat per vandalisme i també per danys a monuments, per profanació de tombes i per extracció de restes humanes. Clar, per tant,
1: la història que queda la bona és la de l'altre, no?
3: Clar, el senyor Farran va acabar bastant enfadat, perquè ell deia que, a veure, jo sóc bo, és l'altre que és dolent, però a mi m'heu atrapat i a l'altre no.
1: Clar, no m'heu donat l'oportunitat de demostrar-ho.
3: Exacte, i la rivalitat, diguem, que ha seguit fins als nostres dies, un dient que l'altre és un mentider i l'altre dient que no, que el mentider és l'altre. O sigui, el Farran deia que ell no és un vàndal, sinó que és un salvador de la humanitat, i el Sim Manchester dient, no, aquest és un gamarús, jo sóc l'autèntic salvador. I tot això ha anat canviant, o sigui, durant els anys, han anat evolucionant, han anat publicant cartes a aquesta gent, han anat publicant llibres...
1: Última hora tampoc... Bueno, clar, si sí, anava a dir que n'han tret, doncs això, no? Que si han venut algun llibre, doncs tot això que...
3: Bueno,
1: una mica de fama, no?
3: Ego. Sí, actualment aquests senyors encara continuen enfadats, eh? Encara acaben dient que no, que la raó la tinc jo, i l'altre diu no.
1: Encara es cartegen i ara es deuen emprenyar per Twitter, diguem.
3: Sí, suposo que ara es deuen insultar per Twitter o... Sí. Però sí, encara continuen enfadats. Sí, la relació, diguem, que no és bona.
1: Si ho trobem, ho publiquem alguna cosa a les xarxes, eh? D'això?
3: Sí. És més, aquesta rivalitat s'ha de dir molt ràpidament que, per cert, ara el cementiri, com l'Albert Palou sap, està totalment restaurat, es pot anar tranquil·lament, es pot entrar, està net, no hi ha locus allà, bueno, no ho sé, però no hi ha gent allà amb estaques saltant balles. Sí?
2: No sé si és aquest o un altre. A Londres hi ha 7 cementiris històrics i n'hi havia un, que no sé si és aquest, però que feien casals d'estiu per nens.
3: Ah, bueno.
0: Està bé.
1: L'Albert Palou com a expert en cementiris britànics, al tanto, molt bé.
3: Doncs aquesta trifulca d'aquests dos senyors, el Sim Manchester i el David Farran, va arribar a ser tan important que va arribar, fins i tot, a part de despertar diferents llegendes urbanes, a inspirar una pel·lícula que es diu Dràcula A.D., 1972, que és, diguem, que és la sisena pel·lícula de la... aquelles pel·lícules de la Hammer, del conte Dràcula,
1: sí,
3: protagonitzades per Christopher Lee, i està les últimes, dels anys 70, diguem, una pel·lícula molt, això, molt pop, no? Tot és molt caricaturesc.
1: Bueno, molt icòniques, no?
3: Sí, però ja no són com les primeres, que intentaven fer una mica... Aquí jo crec que ja és una miqueta tot més paròdia, i ens explica la història d'això, d'un senyor que és un deixeble de Dràcula, que organitza una cerimònia de màgia negra, en el mateix cementiri ressuscita el conte, i segresta una noia que, per casualitat, és la neta del senyor Van Helsing. I què passa? El senyor Van Helsing va cap allà a dir, a la meva neta.
1: Clar,
3: i es vol carregar el Dràcula. I aquesta és l'història.
1: Molt xula. O sigui, aquesta batalla és molt més interessant que les batalles entre el bé i el mal, entre el cel i l'infern, entre l'ésser obscur i l'ésser de llum, eh? Està molt bé, està molt bé. Gràcies, Xavi, per la teva aportació. Crec que hem d'anar tancant l'episodi d'avui, que hem dedicat a això, aquests éssers, els vampirs. Gràcies, Jordi, per sempre posar-nos els peus a terra, l'Albert per posar-hi més ciència, i en Xavi per recordar-nos que la realitat a vegades supera la ficció. Recordeu, els vampirs no existeixen, o sí, però les històries segur que sí. I sovint, aquestes històries ens expliquen més sobre les nostres pors que sobre qualsevol criatura de la nit o ullals afilats. Nosaltres continuarem buscant les respostes i, com sempre, intentant buscar encara més les bones preguntes. Això és La Terra No És Plana. Segueix-nos a les xarxes i fins aviat.
4: Vaya tarde que me espera.
5: Hola, señor Conde, así me gusta.
4: Muerta y montaño. Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar.
6: Es el marido de todo último, yo es el hombre echado de matar.
4: Soy el vampiro utifiero con el cuerpo de torero y a la pavona.
7: ¡Oh!
4: es el señor de los infiernos que ya ha venido a vernos, hemos de agasajar. Soy el primo hermano de Satán y me echaba más a pan todo el que voy a morder, pupita. Soy un pistro, soy un vampiro.
7: Es un pillo.

0: quiero más. Yo quiero mucha más. Quiero sangre.
1: Te mataré en barbate. Quiero infeso. Quiero sangre. Quiero castillo humano. Quiero sangre. Quiero. Arrancaje.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Ràdio Montornès. Paraules habitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Podcast. Emissió d'àudio o audiovisual emmagatzemada a internet com a arxiu digital, sovint formant part d'una sèrie que l'usuari pot reproduir en qualsevol moment, sigui en línia o un cop descarregada a l'ordinador o en un dispositiu mòbil, fora de línia.
5: El primer capítol del Paraules Habitables el dediquem a parlar del Paraules Habitables, és a dir, del podcast. Ho fem amb la Marta Graner, del Termcat.
6: És una paraula que ja es va estudiar i tractar l'any 2007. En aquest cas es va considerar que ja està tan implantada internacionalment, és la forma que han adoptat també les altres llengües de l'entorn, no hi ha alternativa en cap altra llengua, que en català també entrava en la forma anglesa. Únicament es va posar l'accent gràfic, per tant en català és el podcast amb l'accent obert a l'O, i si hem de parlar de la tècnica és el podcasting. En l'origen es va formar a través de l'iPod d'Apple, i la forma el broadcasting. Era la unió d'aquestes dues paraules, el que nosaltres en diem una acronímia, i era molt difícil traslladar en una altra llengua aquest recurs i aquest concepte, i de fet que s'acceptés i que es conegués.
5: Marta, i això d'adaptar paraules des de l'anglès passa sovint quan parlem de noves tecnologies?
6: Això en català, d'agafar directament la paraula anglesa, ho hem fet en altres ocasions, sigui amb aquesta mínima adaptació, no? En casos bastant coneguts, el web mateix ho és, no? Un blog també, el hacker, el big data, es considera i en ocasions que la forma anglesa està molt implantada, que les llengües de l'entorn també l'agafen, i que, per tant, en català entra així com un manlleu. És possible, el que passa que s'ha de procurar que sigui en un nombre reduït de formes, perquè la fesomia de la llengua no variï. No sempre agafem aquest recurs, sinó que intentem buscar formes pròpies.
5: Llavors, com es fa quan arriba un nou terme anglosaxó?
6: Quan dius, bé, ha entrat aquesta paraula en anglès, que és el que passa habitualment, no?, en aquest àmbit, en l'àmbit de les tecnologies, aleshores, hi ha com una graella, un quadre, de dir què podem fer. El millor, el més desitjable, és que tinguem una alternativa pròpia, que doncs el català tingui una manera de dir-ho. Si fins i tot és prèvia a l'anglès, o ja s'ha fet de manera natural i espontània, molt millor. I això a vegades passa quan simplement es tracta del que nosaltres diem un calc o una traducció. El username, doncs, és nom d'usuari. També l'online en línia, encara que sembla que costi tant dir en línia i tan senzill que és, perquè és només una traducció. Moltes vegades, fins i tot sense adonar-nos-en, és el recurs més habitual, perquè en català és possible traslladar allò. Però pot passar que el calc directe o la traducció directa no funcioni. I aleshores és quan s'ha de fer anar més l'enginy per buscar alguna cosa. Alguns exemples que podem pensar en el selfie mateix, és clar, selfie no podem traduir directe perquè és un recurs que en català no tenim, i es va fer la proposta, de fet és la forma que nosaltres difonem, de l'autofoto. En videojocs hi ha un tipus de jocs que són molt populars, la gent els coneix molt, que són els casual, se'n diuen en anglès els casual games. I aquest casual, és clar, és molt difícil de traslladar al català, perquè casual en català vol dir una altra cosa, vol dir que t'ho trobes fortuitament, per casualitat, i no és aquest significat que té l'anglès. I en aquest cas, en aquests casos, bé, es busca una forma pròpia, no? I en el cas d'aquest tipus de jocs, en català són jocs de gran públic, que és traslladar una mica la idea. Hi ha ocasions en què no és possible. Quan busques si hi ha alguna forma que ja s'utilitzi, perquè és el que fem primer, mirar en textos, en webs, es demana als especialistes. Quan heu de dir això, ho feu servir amb alguna forma pròpia. Quan diuen no, és que sempre fem servir l'anglesa, es valora si aquesta possibilitat de fer-ne una de pròpia té possibilitats d'èxit o no, és clar, perquè el que finalment es vol és que s'utilitzi. I és quan es decideix, doncs, que com web, com hacker, com big data, que en aquest cas hi va haver una primera proposta, però finalment també s'ha decidit que no, que en català és Big Data, doncs es decideix que allò ja és una forma catalana. Sigui amb una mínima adaptació gràfica o sigui exactament com és l'anglès, com és el cas de Hacker, que s'escriu, tal com és la forma anglesa. En català es decideix que no s'acaba aquesta CK convertint en una Q perquè es valoren les possibilitats que té d'implantar-se. A més, en un context que cada vegada la llengua anglesa és més coneguda, la gent reconeix més les formes tal com són directament que no pas amb segons quina adaptació. Canviar molt la fesonomia, com a vegades el castellà ha fet en alguns casos d'adaptació, en català potser no es tendeix tant a fer-ho. I si és un accent, sí, però variar molt tal com s'escriu en anglès, com s'escriu en català, si realment allò ho agafes com a manlleu, no s'acostuma a fer.
5: I no passa que en un àmbit especialitzat com el tecnològic acabes trobant gent que pensa que en sap més si fa servir el terme en anglès?
6: En aquest context sembla que hi ha aquesta com distinció, no?, de que si saps la forma en anglès perquè l'has d'utilitzar en una altra llengua. També hi ha altres qüestions que aquí toquen. Es té la idea que com que aquell concepte, no només la paraula, l'has après, l'has conegut a través d'aquella paraula en anglès, sembla que aquella sigui la que ben bé se digui allò, que encara que tu busquis una forma catalana et sembla que no és el mateix, quan en realitat en molts casos en anglès també s'ha agafat una forma de la llengua general. És una paraula que ja existia en la llengua, però que ara se li ha donat aquest significat especialitzat.
5: Paradoxalment, un escull important per adaptar els anglicismes tecnològics poden acabar sent les mateixes tecnologies, oi, Marta?
6: Intervenen també altres factors més difícils, qüestions també de posicionament web. Encara que coneguis l'alternativa, vulguis posar les formes en català, a vegades per política d'empresa, per directrius que venen de més amunt, volen que en pàgines web, sobretot, o també en discursos, en paraules clau, s'utilitzin les formes angleses perquè són les que permeten indexar el contingut, donar-te més relleu en segons quines ocasions, perquè allò surti quan es fan cerques, quan es busquen, i vaja, això ja és la llengua amb finalitats de negoci, comercials, i aquest aspecte és més complicat.
5: Doncs au, aquest és el panorama en l'àmbit de les noves tecnologies. Hem començat parlant del podcast i del podcasting. Recordeu que aquest el trobeu a la xarxa Més, que és una plataforma.
6: En català ja tenim introduït plataforma amb aquest significat, perquè el que passava és que en català, de fet, la paraula plataforma, que és una paraula catalana ben adequada, només està recollit al Diccionari de la Llengua Catalana amb el significat d'una plataforma com més física, no? La plataforma aeroespacial, on s'enlaira, no? Sobre on es fa un muntatge, però en canvi aquest significat que és tan present ara en l'àmbit de les tecnologies, informàtic, no el teníem recollit. I ha estat ara, arran de voler fer un recull de les plataformes audiovisuals, dels serveis de vídeo a la carta, que ens vam trobar que bé, que havíem d'acceptar plataforma amb aquest significat. Per tant, nosaltres ara podem parlar d'una plataforma, això, de vídeo a la carta, una plataforma audiovisuals, una plataforma de podcast, el que vulguem.
5: La xarxa Més podcast.
3: La pregunta Termcat.
5: Volem acabar cada capítol amb una pregunta al Termcat, a qui li devem aquest Paraules Habitables. La respon el seu director, el Jordi Bové, i la primera és bastant òbvia. Què és i què fa el Termcat?
7: El Termcat és un consorci que es dedica a vetllar que la terminologia catalana, és a dir, que la llengua catalana pugui utilitzar-se en tots els àmbits d'especialitat. El nostre objectiu és que la gent que són advocats, els esportistes, els metges, a l'hora de fer servir paraules específiques que es fan servir en cada àmbit, doncs que no es trobin que han d'utilitzar una paraula castellana, una paraula anglesa, perquè en català no en tenen cap. Som un consorci que hi ha la Generalitat, que assegura doncs l'existència del Termcat i que fa que estiguem inserits en tot aquest procés de normalització lingüística que ja fa molts anys que dura i que s'ha vist que encara haurà de durar molts anys més. I, a més de la Generalitat, hi ha l'Institut d'Estudis Catalans, perquè és la nostra acadèmia de la llengua i d'alguna manera també assegura que allò que nosaltres proposem té un rang prenormatiu. No tota la terminologia que nosaltres treballem acaba en llengua general, però a vegades sí, a vegades hi ha termes que al final acaben entrant en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans. I a més hi ha un tercer ens consorciat, que és el Consorci per la Normalització Lingüística, que és el que ens assegura poder disseminar les nostres propostes.
5: O sigui, que el Termcat és com un servei d'urgències de l'Hospital de la Llengua.
7: Correcte, i nosaltres tenim potser aquesta sort que som més àgils que per força ho pot ser a l'Institut d'Estudis Catalans tenim un servei de consultes terminològiques i allà també anem donant aquesta, com dius tu, aquestes primeres urgències. Pots adreçar consultes directament. Nosaltres tenim un cercador, que es diu el cercaterm. Si allà no trobes el terme que tu busques, que n'hi ha molts, estem parlant de 400.000 termes, doncs tu pots fer-nos una consulta a qualsevol usuari. I també estem dins de l'Optimot. Allà no només fas preguntes específiques de termes, sinó que pots preguntar coses de qualsevol àmbit de la llengua.
3: Paraules habitables en col·laboració amb el Termcat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l censat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Era mitja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort,
1: presoners d'un món
0: de possibilitats,
1: de nens podrits per tots els estats.
0: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres
1: i els postres es fonien amb la nevada.

I ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre és de bé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en runes!

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
6: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès.
1: El poeta que va traduir de ben jove obres de Charles Dickens, William Shakespeare o Molière.
2: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
1: Josep Carner i Puig Oriol neix a Barcelona el 9 de febrer de 1884 i moria a Brussel·les el 4 de juny de 1970. La figura de Josep Carner com a poeta està vinculada al noucentisme, moviment polític i filosòfic endegat per intel·lectuals vinculats a l'obra política de Prat de la Riba i la Lliga Regionalista. Josep Carner fou una figura molt popular, convertit en el líder de la nova generació de poetes. El seu prestigi no deixa d'augmentar amb l'aparició de nous llibres. Verger de les Galanies, el 1911, en el qual crea un nou estil de poesia amorosa. Durant la Guerra Civil Espanyola, Josep Carner és un dels pocs diplomàtics, a més de poeta, que es manté fidel a la República. A la tardor de 1938, a París, escriu Naví, poema lírico-narratiu publicat en català per primer cop a Buenos Aires el 1941. Guillermina Mota va gravar en un dels seus treballs discogràfics el poema En el davallant.
2: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: En el davallant. Vindreu encara, alades, oh imatges, oh tonades, vora d'un cor trànsit. Veurem mai més les fades pel caminar al guarnit de fulles trepitjades? Passada ma verema, la boira veig muntar. Tant és, fins l'hora extrema que el món s'esvairà, val més cantar que tema i tema que oblidar.
2: De poemes i cançons.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
4: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shafe. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mori.

0: Vagabonds, Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York, de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz, amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, oh, vive la...
0: amb la que vaig conèixer a Los Amaya.

0: és un bon consell, el títol. Vive la vida hoy.
1: Vive la vida hoy.
0: Era 1972.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al costat de Peret, de los Manolos. Va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: 1977. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicat a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. Em recorda Delfín de Los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, Cómo eliminar a su jefe.

Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. És de principis dels 80, és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop i van fer aquesta meravella.

0: Islands in the Stream.
1: Islands in the stream.
0: Islas en la corriente.
1: That is what we are.
0: Kenny Rogers.
1: No one in between.
0: Dolly Parton.
1: How can we be wrong?
0: I un dia, a la secció de les versions, podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy i la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Però aquest passat estiu també ens va deixar Pepino DiCaprio.

L'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino Di Capri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi protagonitzada per Vittorio Gassman, i ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Vinnie King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino Di Capri va fer una altra cançó de Benny King que s'assembla bastant.

Un altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música.

Durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir aquest to raspós, trencat, però impossible d'imitar. It's a Heartache, que aquí es va dir Corazón Destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó Total Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar al 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records. I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm-en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Sardà treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat del Cidex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948 i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
1: Cocodril Club.
0: Jo no tinc favor per al mateix preu. Procura ser feliç, cocodril.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: fast to take that test.
1: Change it and face the strain. Change it.
2: Ja us sentiu, comencem la setmana Valors a l'alça amb canvis, Pere Sánchez.
3: Doncs sí, amb Changes del David Bowie, que és una cançó que sempre faig servir quan anem a parlar de canvis.
2: I per què parlem de canvis, Carles Bancs?
4: Doncs perquè avui donarem la benvinguda a Bernat Ferrer. Ell és periodista i també serà el nou director de la revista Valors. Jo no sé si em sentiria capaç de substituir algú després de 23 anys al càrrec, però com que tampoc em toca a mi, ho entomarem amb il·lusió. No sé si a vosaltres us faria gràcia dirigir res.
3: Jo, a mi m'agrada que em manin, no sé, no manar, perquè sé que puc ser molt dictador. I dic així d'acord.
4: Però està bé posar-se la censura un mateix, no?
2: Jo amb prou feines puc dirigir la meva vida, així que potser que no intentem dirigir altres coses. Deixem-vos que ens saben.
4: Sí, a veure, jo no tampoc tindria cap problema, si puc dirigir alguna cosa i així treballo menys. No sé si és el cas, però...
2: Creus que dirigir vol dir treballar menys?
4: Depèn. Hi ha casos i casos. Sobretot, jo crec que com més alt està el poder, menys treballes. Però bueno, ho deixarem aquí.
2: Ho deixarem per un altre dia, perquè avui el tema són aquests canvis, que serà el plat principal del menú que hem preparat per avui i que té moltes altres coses, molts altres plats que segur que us agradaran. Carles, Pere, ens hi posem?
5: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: I la primera parada, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. De què parlarem avui, Carles?
4: Hola, Laura, com estàs? Doncs avui et volia parlar d'una notícia trista, i és que fa pocs dies va morir Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya fins aleshores. Ella vivia a Bruguera, un petit poble del Ripollès, on tenia un ramat d'ovelles i cabres que pasturava cada dia, tot i tenir 99 anys.
2: I és curiós perquè de seguida es va començar a escampar la notícia, no? Tothom en parlava, i això que acostumem a fixar-nos poc en el que passa fora de l'àrea metropolitana.
4: Sovint no ens hi fixem gaire, tens raó. El cert és que la pastora era una figura molt coneguda a Catalunya per la seva història i tenacitat. Va néixer a Sant Martí d'Ogassa i va començar a pasturar amb només 5 anys. En aquella època l'ofici de pastor era familiar i tampoc li quedava més remei. Així tot, no ho van tomar amb mandra, sinó que ho va fer amb amor, un amor que li ha perdurat tota la vida.
2: Un amor, però, Carles, que sembla que cada cop té menys gent.
4: És que fer de pastor no és una feina fàcil, t'hi has de dedicar tot l'any perquè el ramat no fa vacances, seria una frase una mica d'aquell sogre pesat.
2: Però és important remarcar-ho.
4: Ho és, a més m'ho han dit molts pastors. Ara bé, ella també ha estat una inspiració per molts joves ramaders que estaven aprenent la professió. Hem de tenir en compte també que des del 2008 existeix l'Escola de Pastors de Catalunya, que ha ajudat a revifar la implicació de les noves generacions al camp.
2: Que imagino que és un sector que ha viscut alts i baixos i que a més requereix molta dedicació, no?
4: És molt difícil i no tothom n'està preparat. Tampoc és un sector que doni molts diners. Sovint és una feina que s'idealitzes de la ciutat amb la idea bucòlica de la vida tranquil·la i calmada, però ben bé no és del tot així. De fet, ja que parlem de la Marina, hi ha un llibre que relata la seva vida i que recomano molt, que es diu Una vida a les muntanyes, que el va escriure l'Abraham Urriols, periodista de TV3, i que ens ajuda a entendre la realitat d'aquesta vida, que es pot gaudir molt, però que no és un món perfecte, ni molt menys. Va, vols que t'expliqui un parell d'anècdotes de la Marina, que em penso que t'agradaran?
2: Sisplau, aviam per on surts avui.
4: Mira, com ja t'he dit, ella vivia a Bruguera, als peus del Taga, i per ella Barcelona li quedava molt lluny. L'any 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi, que molta gent diria, ostres, crec que és el moment més important de la meva vida, doncs ella no va anar al Parlament a recollir el guardó. Bàsicament perquè havia de cuidar el ramat, que clar no se'l podien dur a Barcelona. Doncs bé, un any més tard sí que van al Parlament. Per què? Doncs per donar suport a les mobilitzacions de la revolta pagesa. Per mi, tot una referent.
2: En aquell cas, Barcelona no quedava tan lluny, no? S'han de tenir les coses ben clares per no anar a rebre la Creu de Sant Jordi.
4: No, claríssimes. De fet, en volia parlar per posar en valor tot el coneixement que espera el món de la pagesia quan mort un ramader. L'ofici de pastor és molt complicat i cal que algú l'ensenya a un altre perquè, si no, la tasca es fa impossible. Ella no sabia ni llegir ni escriure, però a banda del seu coneixement, el camp també va contribuir a la difusió de les tradicions orals i cançons populars del país. Així que, per tancar, vull desitjar una llarga vida a les tradicions i al món de la ramaderia, que tan malament es tracta tantes vegades des de Barcelona.
2: Escolta, Carles, aviam si te'ns acabaràs fent pastor.
4: És una de les idees que puc tenir a la vida, potser.
2: Ai, que n'haurem de parlar un dia. Fins ara!

0: La revista Valors encara un nou curs que ha començat amb un especial sobre la il·lustració. En parlàvem a l'inici de la temporada, però hi ha altres novetats que van més enllà de les pàgines i que avui volem compartir amb vosaltres. Durant 23 anys, la direcció d'aquest projecte ha estat a les mans dels seus fundadors, de la Maria Coll i en Joan Salicru. Però fa uns dies, en plena setmana del llibre, es va presentar un canvi a la direcció. Carles.
1: Doncs sí, el Col·legi de Doctors i Licenciats en Filosofia i Lletres, Bernat Ferrer, va anunciar que hi haurà un relleu de Maria Coll i Joan Salicru com a codirectors després de 23 anys al càrrec. Joan Salicru segueix com a director, i Maria Coll seguirà vinculada al projecte a través del Consell Assessor. Qui el substitueix a la direcció, com bé dit, és Bernat Ferrer, periodista que ha treballat en diferents diaris com Nació Digital o El Món. També ha treballat a la Fundació Bofill i altres publicacions, però ara aterra a Valors per primer cop i per primer cop també es canvia la direcció de la revista. Així que estem encuriosits per aquest canvi de rumb i pel que vol aportar el projecte i, per què no, també el nostre programa del qual la revista és el germà gran.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nou director de Valors, Bernat Ferrer, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Benvingut. Aquest germà petit, podríem dir, de la revista Valors, que és el Valors a l'alça.
2: Moltes gràcies.
0: Com s'entoma això de ser el primer director de Valors, substituint les persones que van parir aquest projecte i que l'han dirigit durant tants anys?
2: Bé, vist així, és un repte, no?, una miqueta, allò, veure com un precipici, podríem dir, no? Ara hem, no?, just acabat de presentar això, doncs, el número 250 de Valors, que és un mèrit, no?, que ens en podem felicitar, no?, com a sector, doncs, del periodisme, com a sector de la cultura catalana, no?, que una revista amb tota aquesta intencionalitat, doncs, hagi celebrat el número 250. I bé, doncs això, doncs, parlant-ho, doncs, amb la Maria i amb el Joan, doncs, van fer la proposta, doncs, d'entomar aquesta nova etapa i bé, doncs sí, hi ha una certa por, no?, però il·lusió alhora, doncs, per continuar tirant endavant tota aquesta història.
0: Ara sembla que aquesta primera pregunta fos perquè agafi més por, eh? Però,
2: una mica.
0: No, home, no. Tot el contrari. De fet, ara que parlava d'aquest mèrit, no?, del número 250, en un moment en què tothom pot publicar, tothom pot opinar a qualsevol lloc, gairebé, què ha de justificar l'existència d'una revista com aquesta?
2: Bé, o sigui, en els temps aquests actuals de la immediatesa, aquest és el gran davant, no?, de sempre de dir, ara que tothom pot publicar, tothom pot ser una font, és tothom una font fiable? Tothom és o sigui, el periodista té alguna capacitat de filtre i ens hem de preguntar si tenim capacitat i l'hem exercit bé o no, que això seria tot un debat. Però si ens creiem que sí i que tenim una capacitat, doncs, de curar una sèrie de continguts, no?, una miqueta la feina que fem és preparar els continguts el màxim d'acurats possibles que puguin ser per oferir-los a la nostra audiència, no?, i que l'audiència pugui dir,

0: no? Amb el número 250 ho vam veure clarament, hi havia tota una sèrie de noms d'allò més potents que els posàvem a primera fila, i la veu de valors és molt mínima. La feina és aquesta, de dir, de presentar-los, de fer-los lluir.
1: Aquesta confiança, m'ha agradat que ho digués, perquè a vegades tinc la sensació que cada vegada costa més que algú confiï en tu o en un projecte i poder transmetre, no?, aquesta porta oberta.
0: Costa, costa molt. Vull dir, en un moment, no?, en què hi ha moltes incerteses, els periodistes no som ningú per dir on som ni on anem, no? I per això hi ha una sèrie de gent experta, no? I una miqueta la nostra feina, doncs, és això, és buscar-la i poder-la presentar amb aquesta sèrie, doncs, de comunitat que tenim a l'entorn, no?, que ens fa confiança. I una miqueta aquest seria un dels reptes, no?, que podem continuar tenint com a sector, no?, i trobar noves veus que ens ajudin a explicar nous punts de vista, que ens ajudin, no?, doncs, a conèixer quins valors precisament estem tenint com a societat, no?, en aquest món líquid, no?, que tots plegats vivim.
1: Vostè en això té bastanta experiència, tal com ens explicava abans el nostre company Carles Bancs. Té una trajectòria molt llarga en diversos mitjans digitals, sobretot de diferents tipus, escrivint-hi també en el sector de l'educació, de la igualtat. Què creu que pot aportar ara a la direcció de la revista Valors? Quins són els objectius, si és que ja se'ls ha marcat, que suposo que una mica sí, que ens pot compartir?
0: Bé, jo és això, jo estic molt vinculat, doncs, al món de ara últimament, eh? Vaig començar com a periodista més de l'àmbit polític, i últimament, doncs, m'he centrat més en educació i desigualtats, no? I en tota aquesta trajectòria sempre hi ha hagut... És un tema que amb el Joan, no?, el codirector fins fa no res de la revista, hem parlat molt, no?, de dir qui té accés, no?, als mitjans de comunicació, no?, qui està legitimat per parlar, qui no, quines veus s'escolten, quines veus no s'escolten, no?, i, bueno, que això ja ho teoritzava Chomsky, diguéssim. I una miqueta, doncs, potser el que seria molt interessant és trobar, doncs, o sigui, que Valors fos també un punt, no?, doncs, de trobada del que és el conjunt de ciutadania, no?, que estem a Catalunya, més enllà de les veus oficials que sempre hi ha, no?, doncs hi ha molta gent que té moltes coses molt interessants a dir i que moltes vegades no se'ls escolta precisament, doncs, per una sèrie de dinàmiques que tenim com a societat, no?, i com a societat catalana i com a societat occidental en general, eh? Això s'està passant a tot arreu. I que moltes vegades, no?, ens fa com... no ens ajuda a comprendre el món tal com és en totes les seves complexitats. Aquest seria un repte que podríem arribar-nos a plantejar.
1: De fet, cada número de la revista Valors és monogràfic, se centra normalment en una pregunta central i a partir d'aquí va desgranant continguts i hi ha veus que parlen sobre això. Quins temes creu que serien interessants a tocar que potser encara no s'ha aprofundit gaire?
0: Bé, la llista de temes...
1: 150 números...
0: La llista de temes en què ha aprofundit Valors és immensa, és brutal. Tenim un corpus, no?, doncs de coneixement espectacular. Què tenim més endavant, no?, doncs per... Sempre hi ha preguntes, no?, que ens hem d'anar fent. Per exemple, ara aquest estiu estava llegint un llibre de l'Antoni Vives, que és un... ara el nom no en sortirà, però ell realment que explica la seva experiència a la cort de Mohammed bin Salman, el príncep hereu d'Aràbia Saudita, i ell explica molt, doncs, que estem entrant en un món asiàtic, no? El segle XXI diu que serà el món d'Àsia i que no l'entenem prou, no?, els occidentals. Doncs, bueno, doncs això, tenim gent molt potent a Catalunya, no?, que té molts lligams amb Àsia, doncs això potser, doncs, seria una manera, una pregunta que ens podíem fer, no? Ens podíem fer també una pregunta més local, no?, de què és ser català actualment, no? Ara hem viscut el Mundial de Futbol, no?, i hi ha hagut polèmiques, no?, l'expresident del govern espanyol que va dir «Francia está muy bien, aunque no jueguen franceses», no? bueno, doncs, també què és, no?, què és ser francès, què és ser català, què és ser espanyol, no? Hem tingut la crisi migratòria a Ceuta. Ceuta és espanyola, és marroquina, doncs, bueno, doncs, això, portar-ho en un espai català, doncs, fer-nos aquestes preguntes, no? O sigui, qui som nosaltres, qui

0: són ells? Això seria una, un debat interessant. Bé, van sortint coses molt, molt de que són preguntes del dia a dia, no? No ho sé, un altre tema és l'auge de l'AfD a Alemanya, a l'extrema dreta, això aquí a Catalunya com es trasllada.
1: I més en un curs on tindrem unes municipals.
0: Correcte, és molt curiós, no?, perquè sempre que tradicionalment guanya un partit d'extrema dreta arreu del món, doncs els altres partits d'extrema dreta se'n feliciten. I, per exemple, vam veure doncs, com l'extrema dreta francesa no felicitava gaire l'extrema dreta alemanya, perquè, clar, vull dir, hi ha tota una història darrere això. Llavors, bé, què passa, no? Tot aquest, són iguals totes les extremes dretes, és igual l'Aliança Catalana que Vox. Bé, doncs, bueno, doncs tenim molts reptes de davant.
1: Veig que té una bona llista, una bona pluja d'idees ja, eh? Per tant, a treballar des del primer moment. Abans em citava Chomsky, quina és la seva relació amb la filosofia?
0: La meva relació amb la filosofia seria... No seria molt profunda, la veritat. Jo he sigut molt un periodista de diari, a la carrera fèiem la conya, i, clar, jo vaig fer la carrera el 2000, llavors començava a sortir internet i dèiem, oh, això d'internet no és un diari, és un minotari. No? I ara estem veient amb les xarxes que estem aquí, no? I precisament el valor de valors, no?, és de dir, no, fem un pas enrere, no? El dia a dia hi ha qui l'explica, no? I anem a preguntar més aquestes coses de fons. Que això seria, no?, també, doncs, enllaçar amb la filosofia. L'assaig és un dels gèneres, no?, doncs que sempre m'han interessat molt. Doncs, ara parlàvem això, doncs, el llibre d'Antoni Vives, sociòlegs francesos, seria molt francòfil en aquest sentit. No, doncs, bueno, vindríem a, per aquesta banda, l'aproximació al món de la filosofia.
1: Aprofitaré per preguntar-li pels valors. Ja m'ha anat parlant, cosa que em sembla molt bé perquè vol dir que ha fet els deures, però quin paper creu que juguen avui dia en la nostra societat i quins són essencials o haurien de ser essencials i potser s'estan descafeinant?
0: Hi ha un valor que m'agrada molt i que el tenim molt poc treballat, no? En el fons és la fraternitat republicana, no?, que fins i tot a França mateix la cosa s'ha devaluat, no?, però el que és l'entendre l'altre, l'entendre, no?, doncs de que tu estàs malament perquè estem en un moment, no?, doncs de crisi, que tots estem precaritzats, però que n'hi ha uns altres que també estan precaritzats i potser estan pitjor, no?, i entendre que tots plegats en conjunt potser és la manera, doncs, com ens en podem en sortir. Això seria un valor que penso que s'ha de reivindicar molt més del que fem, no?, perquè precisament les xarxes el que ens estan tibant és cap a l'altre punt, no?, doncs dels gimbros, els tecnobros, que això, doncs, ho tinguem en el valors, doncs, sobre la taula molt, molt, molt aviat. Amb tota aquesta individualització que ens està venent, no?, doncs, una determinada elit de Silicon Valley, bueno, doncs, això s'ha de confrontar amb aquest sentiment, no?, doncs, més de comunitat, jo penso.
1: Ha parlat de confiança, de comunitat, de fraternitat. És el missatge que li agradaria donar des d'aquesta direcció recent estrenada als lectors de la revista Valors?
0: Evidentment, evidentment. Sí, sí, una comunitat, doncs, que de lectors fidels, lectors en paper, lectors en digital, oients a la ràdio i també espectadors, doncs, a la televisió, en parts concretes. Bueno, fem una comunitat, no?, i entre tots la intenció serà de fer-la més gran, de fer-la més densa, podríem dir, una miqueta amb la idea aquesta, doncs, de dir, creiem que hi ha uns valors que val la pena exprimir, no?, i fer-ne partícips al conjunt de la ciutadania. I per això som aquí.
1: Durant aquests 23 anys ha seguit més o menys de prop la revista Valors. Sé que amb un dels ja excodirectors, Joan Salicru, es coneixen.
0: Correcte, ens uneix una amistat de fa temps. Sí,
1: aquell any 2000, no?, amb l'inici d'internet, a la facultat. ha pogut seguir, per tant, una mica de prop l'evolució que ha tingut la revista?
0: L'he anat seguint. Sobretot, diguéssim, a partir del que seria la introducció, no? Doncs de la nova maqueta, el color, amb tota aquesta nova etapa. Abans, sí que és cert, no? Que ets jove, jo sóc d'Igualada, el Joan, el codirector de Mataró, Ventadoró, quedava molt lluny, i diguéssim, això, jo potser doncs tenia unes preocupacions doncs, molt més això, molt més del dia a dia, no? I amb el temps, no? Hem anat com confluint cap aquí. I sí, llavors el que abans la pregunta que em feia, no? De quins valors falta tocar, ostres, els valors que s'han tocat en tots aquests 250 números són molts. Recordo també un número de si tenim dret a conèixer els nostres orígens, no? En un moment en què les gestacions subrogades estan molt sobre la taula, les mares soles, no? Com això impacta doncs, en els nanos, no? Que també són unes noves vides. Hi ha hagut números molt, molt interessants i que convido doncs, a tothom que no els conegui doncs, a buscar-los a la xarxa i gaudir-ne.
1: M'ha parlat de color ara fa un moment, d'aquest color que jo crec que és un dels trets distintius de la revista des de fa uns anys. En un moment m'ha fet pensar en un article de dubtosa rigorositat, també li diré perquè vaig veure a Instagram, però que deia que el món estava perdent color.
0: Correcte.
1: I no sé si era cert o no, o si simplement eren uns exemples ben escollits, però em va fer reflexionar que potser sí, no? Que sembla que estem perdent una mica de color, de llum, en algun sector.
0: Això que li deia, de que jo he estat ara molt vinculat sobretot amb el món comunicatiu d'educació, i els joves actualment van o blancs o negres, o la samarreta del seu club, no? Sí. Que després aquí sí que és on es permeten anar de qualsevol color, i paradoxalment, no? No els hi fa cap mena de recança posar-se un color rosa o un color lila, no? Que potser podria estar associat anteriorment amb coses molt més femenines. Però si és roba que ells s'han de posar, és o blanca o negra. I potser algun gris mono... Vull dir, molt poc, amb molt poca xitxa. Sí, el que dèiem un altre cop de les xarxes, hi ha un cert interès, no? Doncs de que la cosa sigui cada cop molt més uniformitzada i molt més, amb molt poca vida, no? I valors, precisament el 250, no? Teníem una portada ben viva, tots els altres hi han hagut, no? Grocs, blaus, doncs sí, ens falta color a la vida.
1: Seguirem posant des de la revista Valors, ara amb Bernat Ferrer al capdavant com a nou director d'aquest projecte que ja té 23 anys. Benvingut a la família de Valors.
0: Moltes gràcies.
1: I sempre que vulgui pot passar per l'estudi i també explicar-nos coses.
0: Perfecte.
1: Que vagi molt bé i molts èxits.
0: Merci.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Bernat Ferrer, el productor i guionista de Valors, ara els de Carles Bancs. Carles, quina subratllat?
2: Doncs el que em volia subratllar és el que ha dit sobre que en un moment on tothom pot opinar i tothom pot ser una font, el que és important és que els periodistes sapiguem distribuir-les, sapiguem gestionar-les i li donem un bon producte al nostre oient i que pugui confiar en nosaltres.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
1: Aquesta temporada ens continua acompanyant el periodista Ramon Radó per destacar el perfil d'una persona. Aquesta vegada, però, en lloc d'escoltar-lo cada setmana, ens visitarà un cop al mes. Ramon Radó, com estàs? Ben tornat.
4: Moltes gràcies, bon dia.
1: Com ha anat l'estiu?
4: Bé, sempre va bé.
1: Sempre va bé.
4: Fa molta calor, però...
1: Sí, això crec que ho hem notat, qui més qui menys, ho hem notat i ho hem patit.
4: Massa.
1: De qui comencem parlant aquesta temporada?
4: Doncs mira, Laura, he pensat que per començar una secció de ràdio, la temporada, qui millor que un dels grans noms de la ràdio del país? Joaquim Maria Puyal i Ortiga. Aquest mes, concretament el 5 de setembre, ha fet 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català després de 40 anys de dictadura. I el gran impulsor va ser Joaquim Maria Puyal.
5: Bastant ràpid, per cert, Nisc ens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, amb FIFA lluita, també Nisc ens cabella des de darrere, aquest home és sensacional, facultats Nisc que se l'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golat! guany impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria, sense despentinar-se com aquell qui diu. Ha acabat amb el porter, en Carnaval i ha picat, s'ha cap un camptó i aleshores en Cruyff, la part exterior del peu ha connectat un xut, una canonada que ha anat a dins de la porteria, clava la pilota a la xarxa de Carnaval. Una excel·lent jugada de Nisquens, que des de darrere s'han endut per dues vegades la pilota.
4: Això és la retransmissió del Barça a les Palmes del setembre del 76. El lèxic ja es veu potser no tan actual com el que ens té acostumats, el que ens tenia acostumats fins uns anys en Puyal, que va ser un home que va ser pioner perquè es va atrevir a fer una cosa que, encara que sembli senzilla, explicar un partit de futbol a uns aficionats en la llengua d'aquests aficionats, ningú s'havia atrevit a fer fins aleshores. Laura, aquí, més enllà del joc de paraules, he de reconèixer que no era fàcil. L'any 76 Franco havia mort, però el franquisme encara no havia mort del tot, i després de 40 anys de persecució del català no era fàcil apostar per començar a retransmetre els partits del Barça en aquesta llengua. Però a banda de pioner, Puyal també va ser un model, perquè després d'ell n'han vingut molts més, periodistes que han narrat partits de futbol en la mateixa llengua que Puyal, però també amb el mateix estil, amb la mateixa estructura de programa, etc. Potser per això són tants els que s'hi refereixen com el mestre. De fet, en el camp de la comunicació, els partits de futbol a la ràdio deu ser dels pocs àmbits on el català és majoritari.
1: I que ara ens sembla la cosa més normal del món, Ramon, però és això, ens imaginem 5 dècades enrere, hi ha molta gent que mai havia escoltat un partit de futbol narrat en català i ara ens sembla impossible, no, imaginar-ho?
4: Sí, aquests dies es parlava també, no, del que va costar de la direcció de Ràdio Barcelona convèncer la cadena SER de Madrid de dir no, és que els partits es poden retransmetre en català i la gent els entendrà, no? La pregunta que els feien és, però la gent ho entendrà si ho feu en català?
1: Aquests dies, déu-n'hi-do, des de principis de mes que s'ha anat recordant aquesta efemèride, Ramon.
4: Sí, és això del periodisme actual, que quan es parla una cosa se'n parla molt. N'hem parlat molt, hem fet tots aquests homenatges que normalment sembla que estiguin reservats per quan algú es mor, i és allò que pocs mots podria jo afegir al que s'ha dit, però podem destacar tres aspectes de l'home que entre 1976 i 2018 va retransmetre més de 3.000 partits en català, primer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio.
1: Quin seria el primer aspecte?
4: En primer lloc, Puyal i la llengua, no? Si els catalans i les catalanes hem col·locat Puyal al nostre particular panteó, és sobretot perquè ha estat la veu del futbol en català. Però és que, a banda de retransmetre els partits en català, per Puyal la llengua és bastant més que això. Ha estat un periodista preocupat per la llengua, que sovint corregia els companys de retransmissió si feien alguna errada, o fins i tot es corregia ell mateix. Simplificant-ho una mica, no només es tractava de fer un català, sinó de fer-ho en un català viu, adequat, correcte, modern, comprensible i que connectés amb l'audiència. En aquí va tenir l'ajuda del lingüista Jordi Mir, que el va assessorar a l'hora de trobar aquest lèxic. Però sobretot és important perquè Puyal recupera expressions de la premsa esportiva i de les retransmissions dels anys 30. Ni el Barça, ni la Catalunya, ni el futbol de 1976 s'assemblaven gens al Barça i la Catalunya i el futbol d'abans de la guerra. És allò que un professor meu qualificava de l'etnocidi franquista. Però tot i així, Puyal aconsegueix teixir un fil que uneix les dues èpoques amb paraules com Ursai, Flequit, Bimba, Hens, Destraler, Barraca, Castanya o el mític escapolir-se de l'escomesa.
1: Una riquesa lèxica que jo crec que és innegable, però també tot un repte, no, Ramon? Perquè és molt important que tingués cura i que apostés per la llengua des d'un principi, però apropar-la en un moment, com dèiem, que veníem de dècades convulses...
4: I que suposo que era molt senzill acabar anant a buscar els equivalents castellans.
1: Clar.
4: No? Que era potser el que era més fàcil, que la gent estava més acostumat. Però ell aconsegueix trobar un estil nou. De fet, i això és curiós, vull dir, més enllà de la llengua, tu escoltes una retransmissió de futbol en castellà o escoltes una retransmissió de futbol en català, de futbol d'ara, i ja notes que els estils són diferents.
1: Totalment. Sí,
4: encara,
1: sí.
4: No?
1: Tenim Puyal. Ui, Puyal era un altre. No sé si me deixarà a secció algun dia de Ramon Redó. Tenim Puyal i llengua. Què més?
4: Puyal i el futbol. No? És a dir, el futbol té aquella cosa màgica que, més enllà que tots volem que guanyi el nostre equip, és capaç de fer embogir persones de qualsevol edat, sexe, ètnia, classe social o nivell acadèmic. En aquest sentit, a mi em fa molta gràcia pensar que Puyal és una persona llicenciada en Filologia Romànica i en Ciències de la Informació, doctor en Lingüística, que ha fet programes d'èxit a la televisió, que és membre de la secció filològica de l'IEC, que ha escrit i reflexionat en articles i en llibres sobre el paper dels mitjans de comunicació. Però quan el Barça marca un gol, passen coses com aquesta.
5: mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 a la segona que amb la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti, Urruti.
4: Bé, em bugeix completament. En aquest cas, com ens fa notar en Pere, no és un gol, és un no gol.
1: Sort que algú en aquest programa hi entén de futbol, perquè si hem de dependre de tu i de mi em sembla que no aniríem gaire lluny.
4: Però això seria, seria en el fons l'anècdota, no? El que és cert és que Puyol sempre ha vist i sempre ha reflectit el futbol com un fet social, com alguna cosa que va més enllà de veure qui aconsegueix ficar la piloteta dintre la porteria, no? Potser per això, quan el Barça vivia moments convulsos, sempre els seus editorials eren una brúixola per saber quin rumb s'havia de seguir, i quan l'actualitat ho requeria, doncs marxava del futbol i era capaç doncs, de parlar del judici al govern de la Generalitat empresonat després de l'1 d'octubre, o recordar Ernest Lluch després que l'assassinés ETA, i fins i tot hi ha doncs, en casos molt extrems. Jo sempre recordo fa molts anys un partit del Barça amb un equip valencià, però no sé quin, que mentre anava retransmetent les passades i parlaven d'expressions i refranys valencians, va acabar dient allò en mig partit: no és casualitat que el poeta més emblemàtic de Catalunya sigui Salvador Espriu i el del País Valencià Vicent Andrés Estellés, que és la frase que mai t'esperaria sentir en una retransmissió d'un partit de futbol.
1: Gens ni mica. De fet, tot això configura, no?, aquest estil tan propi que tu deies abans, i moments com el que escoltàvem fa una estona que han acabat formant part de la memòria col·lectiva.
4: Exacte. Sí, sí, sí. Bé, jo entenc que també això li ha permès connectar amb l'audiència, perquè més enllà que l'estil o l'estructura fos la mateixa que altres retransmissions en català, sí que és veritat que el bagatge cultural, intel·lectual d'en Puyol et permetia anar més enllà i a partir del partit de futbol doncs començar a volar.
1: I Ramon, breument, hem d'acabar parlant de l'últim aspecte que volies destacar relacionat amb Puyol, que és?
4: Sí, podem parlar doncs de Puyol i el periodisme, no? Bé, ara comentàvem que a tots els articles i els llibres sobre comunicació, però sí que és cert que en un temps en què l'actualitat va molt ràpid i el periodisme sempre acaba traient el fetge per la boca, Puyol intentava pausar i reflexionar, no? fent la metàfora d'estralera futbolística, no? Ell era un periodisme més de joc de possessió que no pas de contracop. És un periodisme que ja no es porta i que no sé si és possible fer. Potser per això tots els reportatges i les cròniques que hem sentit aquests dies sobre els 50 anys de futbol en català han tingut un gran absent, que és en Joaquim Maria Puyol, que és una persona que des de fa anys evita la projecció pública, no se'l veu per la tele, no se'l sent a la ràdio, i tot plegat doncs, ha cultivat aquesta mena d'aura de misteri que envolta el personatge, que probablement ha contribuït a mitificar-lo encara més.
1: Totalment. Però està bé, Joaquim Maria Puyol.
4: Sí, que no suposo que se sabria.
1: Ramon Rodó, moltíssimes gràcies per repassar aquest personatge, aquesta persona que és Joaquim Maria Puyol. Fins la propera.
6: Per Messi, i menys Messi, encara Messi,
1: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, de la secció de contes, on donem valor a la tradició oral. Com sempre, de la mà d'Oriol Toro, membre de la companyia Vivint del Cuento. Enguany tornem a recuperar contes que han estat publicats a la revista Valors i aquesta setmana és el torn d'escoltar Un dia qualsevol, de Beatriz Álvarez.
7: Passen les hores i la Rosa no truca. És estrany en ella, però fa temps que tot en ella és estrany. Sembla que ha canviat d'amigues, un grupet que va amb ella a gimnàstica o pilates, com es diu ara. Em sento trista. La trobo a faltar. M'agrada quan estem juntes i no m'agrada alhora. És com si alguna cosa hagués transformat l'amistat en silencis i desconfiança. La Pepi m'ha fet passar. Sempre tan amable i riallera. Anar a casa de la Rosa és una festa. Camino pel passadís ansiosa de parlar i abraçar. Sí, és allà, però no hi és en realitat. Vull plorar i m'aguanto. L'olor de maquillatge barat i laca d'ungles m'abadeix per un moment del dolor. Saluden efusivament i intenten apropar-me al guirigall infame on la Rosa no para de riure. Mirades buides, envoltades de colors de moda, secrets a cau d'orella. No sé qui redimonis són aquestes celebrities? Diuen que marquen tendència, està cool, en diuen. La pobra Pepi no entén res, només plora. M'ho ha explicat la mare venint del mercat. La seva filla no menja i mira sempre el mòbil. Sóc un adolescent, com la Rosa, la Marina i el Pol. Em sento rebel, curiosa, entusiasta, visceral, de vegades fins i tot bipolar, però sóc feliç de ser com sóc. I la Rosa no és rara, només se sent perduda. Desitjo estimar, lluitar, plorar, fracassar, viatjar, sentir. I ella també ho vol. Potser avui serà el dia. Avui m'he llevat com si volés. D'aquells dies que saps que són especials, sempre he pensat que si sents i creus molt, molt fort que alguna cosa ha de passar, la màgia apareix i tot es transforma. Potser avui serà el dia que la Rosa aparegui per l'escola. Sovint miro el seu pupitre, les seves coses col·locades, com sempre, al quadern ple de dibuixos, i la trobo a faltar. Sento un buit i crec que un dia tot tornarà a ser com abans. Passen les hores i el crepuscle es divisa per la finestra. Durant el descans, m'he aixecat a agafar el quadern de dibuixos. Quin talent! És un artista! Uns ulls resplendents, un coet amb espurnes infinites, un bosc encantat, una poma arrodonida i perfecta, cels i horitzons de colors suaus i vellutats. Tanco la llibreta amb llàgrimes. Els somnis d'artista es van esvair, però tornaran perquè realment ella no va desitjar mai abandonar-los. Han estat només uns dies estranys, un viatge equivocat. I quan ja tot va ser un record, la mare i la Pepi parlen, ploren i s'abracen aixugant-se les galtes rosades. Vida que torna i brolla. La Rosa baixa les escales amb salts descomunals, com sempre. Sota el braç, les carpetes de dibuixos i la mirada plena de vida ens envolten de joia. Vull plorar, vull cridar, vull no tenir por. Em sento feliç de ser com sóc.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.

0: ha silencis familiars que passen de generació en generació, silencis que amaguen dolor, culpa, preguntes que ningú s'ha atrevit a fer, però què passa quan una persona decideix trencar aquest silenci i mirar de cara allò que durant anys ha estat impossible d'explicar? El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre No miris, produïda per Cultura i Conflicte, que podeu veure fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona. Està protagonitzada per Marta Marco i Pep Cruz, entre d'altres, i ens parla de la història real dels silencis viscuts a la família de Verónica Stahistange, que és filla de represaliats per la dictadura xilena i neboda d'un repressor. De seguida en coneixem més sobre aquesta història, perquè per parlar-ne ens acompanya la guionista de l'obra, Teresa Turiera Puigbó. Benvinguda, com està?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. Som esclaus del passat dels nostres avantpassats?
1: Evidentment, som esclaus dels avantpassats de la família i del que tot el que es constitueix com un relat col·lectiu també, o com una manca de relat col·lectiu. De fet, s'ha demostrat científicament que les persones que han sofert un trauma molt gran, pot ser una guerra, pot ser un genocidi, pot ser de molts tipus, aquest trauma i la manera com van respondre a aquest trauma es transmet genèticament fins a dues i tres generacions, de manera que encara que no se'n parli a la família, sí que les noves generacions poden sentir aquest trauma com a propi.
0: Com li arriba a vostè la història de Verónica i Camila Stahi, les protagonistes de l'obra?
1: Doncs mira, estàvem buscant temes per un tercer projecte de Cultura i Conflicte i Teatre de l'Aurora i vam parlar durant gairebé 3 anys. Hem estat entrevistant persones de diferents països que o bé han rebut una repressió molt dura, com pot ser la tortura, o bé han descobert en algun moment de la seva vida que en el si de la seva família hi havia un repressor. I aquest va ser el cas de la Verónica Stahi, que és un cas molt polièdric, perquè a la seva família ella és filla de... Els seus pares van ser represaliats per la dictadura de Pinochet, es van haver d'exiliar a Mèxic, però ella va créixer enmig d'un silenci familiar d'algú de qui ningú en volia parlar mai, i aquest silenci era que un dels seus tiets, el germà del seu pare, inicialment membre del Partit Comunista, es va acabar passant a l'altre bàndol i va acabar sent com un dels grans repressors de la història de la dictadura xilena. Aleshores, és aquesta història tan complexa que ella ha anat desgranant, ha anat estudiant i que n'ha fet la seva vida, perquè ella es dedica precisament a estudiar i a ensenyar la semiòtica de la memòria.
0: És realment una història molt interessant. Ara comentava que Verónica Stahi va créixer enmig d'un silenci familiar. Com és que ens costa tant parlar del nostre passat familiar a dins de la família mateix?
1: Mira, si pensem, per exemple, en el cas de casa nostra, la Guerra Civil i el franquisme van imposar silenci als nostres avis durant molts anys, més enllà del trauma que haguessin patit o no, i a vegades fa falta que passi temps, que sigui ja no la segona generació, perquè de vegades la segona generació detecta que hi ha racons dels seus pares que és millor no burxar, perquè són coses doloroses. En canvi, la tercera ja hi ha prou distància per poder prendre coneixement d'aquests fets, siguin els que siguin, i el sol fet de verbalitzar-ho ja és terapèutic per a moltes famílies i pel col·lectiu de la societat en general. Per això és tan necessari que en parlem, siguin del bàndol que siguin qualsevol circumstància, que es parli de què va passar en el passat i que no oblidem perquè no es torni a repetir en el futur, evidentment.
0: Mm-hmm. No sé fins a on podem explicar, però la protagonista de l'obra arriba a comprendre els dos bàndols de la seva família, tant el represaliat com aquest oncle que era torturador, considerat el gran traïdor de la història de Xile, de fet.
1: Mira, comprendre no vol dir necessàriament justificar, sinó intentar entendre els motius pels quals una persona, entre cometes, normal, una persona que va ser un molt bon pare pels seus fills i a qui la seva filla, que també és una de les protagonistes de l'obra, estima moltíssim, estimava, en un moment donat, i per unes circumstàncies concretes va poder convertir-se en un repressor i en un torturador i acabar participant en l'assassinat de tres persones que havien sigut companys seus al Partit Comunista. La Verònica el que intenta és comprendre les circumstàncies que ens poden empènyer qualsevol cap al mal, i el que ens diu és que qui fa el mal no és un monstre, és un humà. Precisament els humans tenim molts defectes i és això el que ens fa humans i és això el que ens hauria de fer pensar, com la falta d'atenció cap als altres. Mira, l'Anna Arendt, que va tractar molt tot aquest tema de la banalitat del mal, deia que és aquesta falta d'atenció cap als altres, de fixar-nos en què està passant al nostre voltant, el que ens pot empènyer cap al mal, més que no pas mals instints que puguem tenir de naixement. I crec que és una frase que fa reflexionar.
0: Totalment. De fet, fins al 18 d'octubre dèiem que es pot veure l'obra Numiris a la Biblioteca de Catalunya, però de fet ja l'havíeu estrenat al Festival Grec el mes de juliol. Com va ser en aquell moment la rebuda del públic?
1: Efectivament, doncs mira, es van exaurir entrades i a mi el que m'agrada molt explicar, jo que vinc del món del periodisme, és veure com en el teatre tothom ho veu al mateix moment, tothom veu el mateix que està passant a dalt de l'escenari, però cadascú ho rep des de la seva pròpia situació emocional, familiar, de coneixement de la història, etc. I, per tant, són vivències molt personals. El que ens agrada és que la conversa segueixi un cop han sortit del teatre. Això és el que sempre perseguim des de Cultura i Conflicte.
0: I una mica amb aquest esperit, des de Cultura i Conflicte, també vau tirar endavant una sèrie de podcast que es diu La mala memòria, àlbum sonor contra l'oblit, i justament hi ha un capítol que està dedicat a la història de la Verònica Estay.
1: Efectivament, ens agrada molt compartir amb el públic el procés de recerca i de documentació que fem previ a la producció d'un espectacle. En aquest cas són 6 històries diferents. Hi ha un parell d'històries que són del nostre país, de coses que van passar a Via Laietana, a la Model, també de fills de repressors de l'època franquista, que ara han d'alguna manera sortit de l'armari denunciant i rebutjant el que van fer els seus pares. Hi ha exemples d'altres països de banalització del mal i de com de fina és aquesta línia entre el bé i el mal que des de fora sembla que la tinguem tan clara, no?
0: Mm-hmm. De la mateixa manera que a vegades hi ha històries que sembla que ens quedin molt lluny, però com vostè abans deia, aquí a casa també en tenim, no? D'històries de silencis. Com ha estat per tot l'equip treballar, preparar aquesta obra, no miris? Els ha remogut molt?
1: Mira, més que remoure, ens ha portat a moltes qüestions difícils, complexes, que érem incapaços de respondre i que intentem traslladar també al públic. En qualsevol tema, quan et poses a investigar, el primer dia em faries un llibre, al cap d'una setmana amb prou feines em podries fer un article i al cap d'un mes no sabries ni per on començar perquè vas trobant matisos i condicions i elements que són molt difícils de jutjar entre el blanc i el negre, com està acostumada la nostra societat, que més aviat la vida està feta de grisos, no? Aleshores, sobretot ens ha provocat debat. I, de fet, una de les escenes de l'obra parlem d'aquest debat intern que hem tingut, aquests desacords entre nosaltres, i que, evidentment, el més important és poder parlar-ne, no? I poder escoltar l'altre i escoltar els seus arguments i, en tot cas, si no hi estàs d'acord, poder-ho rebatre, però sempre des de l'argument i no des de l'odi o des de la violència.
0: Fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, No miris, aquesta obra de la qual hem pogut parlar amb la seva guionista, Teresa Turiera Puigbó, qui també és fundadora de Cultura i Conflicte. Teresa, un plaer, moltíssimes gràcies i molta merda.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Ràdio Montornès.
0: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
3: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
3: Perquè ens han fet així, perquè són màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? A la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
3: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida. Perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes, et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
0: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
3: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples, que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc a poc ens va complicant.
0: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
3: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I clar, i potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
0: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
3: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que mira, jo quan em parlen de quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, pues no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
0: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí. No ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè, el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
3: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, on, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelin Kage que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido. I parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer. No? Mm. Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no. És deixar de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre pel·liculero.
0: Mm-hmm. Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
3: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
0: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
3: De res, un plaer.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Radio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts, benvingudes a selecció Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Steve Rice, Chris Delano, Sally Sonny, Gesto Funk, entre molts altres. Comencem i ho fem amb Almost in Love de Dagmar's Collective.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves, a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
4: El viaje a ninguna parte, con Nuria Cachán.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Mixtures. Un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
3: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: la llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. L'èxit de El foc de la joventut va marcar un punt d'inflexió. Elizabeth Taylor encara era una adolescent, però la Metro-Goldwyn-Mayer ja la considerava una de les seves joves estrelles amb més projecció. El contracte amb l'estudi va significar també entrar de plena al sistema i una formació artística que es desenvolupava pràcticament al mateix temps que la seva carrera. Però la seva vida professional i personal canviaria amb Richard Burton, en qui protagonitzaria una de les relacions més cèlebres. Junts van encapçalar Cleopatra, convertint-la en una de les estrelles més cotitzades del món. Liz Taylor va protagonitzar una carrera excepcional, dos Òscar i una llegenda que encara avui en dia forma part de la història del cinema.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: I hi som tots? Doncs vinga, som-hi!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Elizabeth Roseman Taylor va néixer el 27 de febrer de 1932 a Headwood, Londres. Els seus pares eren nord-americans, Francis Lane Taylor, marxant d'art, i Sarah Viola Wormbrack, que havia desenvolupat una carrera com a actriu teatral sota el nom de Sarah Southern. Taylor va tenir un únic germà, Howard, 3 anys més gran que ella. La família Taylor havia establert la seva residència a Londres l'any 1929, on Francis havia obert una galeria d'art a Bond Street, un dels principals carrers de Londres, en el districte del West End. En un principi, Bond Street era coneguda pels seus marxants d'art i les seves tendes d'antiguitats, al voltant de la seu londinenca de la casa de subhastes Sotheby's i de la Societat de Belles Arts, present al carrer des de la seva fundació l'any 1876. El cercle familiar estava relacionat amb importants personalitats del món de l'art i de la cultura. La seva mare havia abandonat l'activitat escènica després del matrimoni, però va tenir un paper important en la formació artística de la seva filla. Liz va estudiar a l'escola Byron House, desenvolupant també una gran afició per l'equitació, una activitat que conservaria al llarg de la seva vida.

El 1939, davant la imminent Segona Guerra Mundial, la família va decidir abandonar Anglaterra i tornar als Estats Units. Sara i els dos fills van marxar primer i es van establir a Califòrnia. El pare s'uniria a la família poc després. Aquesta fugida a Los Angeles va situar Liz en el centre de la indústria cinematogràfica. La seva mare va començar a buscar-li oportunitats professionals i la nena va passar per nombroses audicions. El 1942, amb només 10 anys, Elizabeth Taylor va debutar al cinema amb There's One Born Every Minute, sota la direcció de Harold Young. Poc després va ser contractada per la Metro-Goldwyn-Mayer, l'estudi que acabaria convertint-la en una de les grans estrelles juvenils de Hollywood. El 1943 va aparèixer a Lassie torna a casa, compartint pantalla amb Roddy McDowall i Mickey Rooney. La pel·lícula va contribuir a donar-li visibilitat i a consolidar la seva posició dins de l'estudi. Un any després arribaria el seu primer gran punt d'inflexió, El joc de la joventut, al costat de Mickey Rooney i Donald Crisp. Taylor interpretava Velvet Brown, una adolescent anglesa obsessionada amb els cavalls que somia participar en el Grand National, convertint Taylor en una estrella adolescent.

Durant la segona meitat dels anys 40, va aparèixer a El coratge de Lassie, La vida amb el pare, Cíntia, Júlia se porta mal i Donetes, totes elles entre 1946 i 1949. A la nena que havia arribat a la Metro amb 10 anys, la pròpia Metro començava a preparar-la per a papers més adults. Així que el 1950 va protagonitzar El pare de la núvia sota la direcció de Vincent Minnelli i al costat de Spencer Tracy i Joan Bennett. En aquest film, Taylor interpretava Kay Banks, una jove a punt de casar-se. La pel·lícula va ser un èxit comercial. A només 18 anys va contraure matrimoni amb Conrad Nicky Hilton Jr., hereu de la família hotelera Hilton. El casament es va celebrar el 6 de maig de 1950. Un matrimoni molt breu i problemàtic, que només va durar 8 mesos. El 1951, l'actriu va protagonitzar Un lugar en el sol, dirigida per George Stevens amb Montgomery Clift i Shelley Winters. El paper d'Angela Vickers li va permetre allunyar-se definitivament de la imatge d'actriu adolescent i va suposar un salt qualitatiu en la seva carrera. La seva relació d'amistat amb Montgomery Clift es convertiria també en una de les més importants de la seva vida.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: No satisfeta amb el seu primer matrimoni, Taylor es casa novament el 21 de febrer de 1952 amb l'actor britànic Michael Wilding, 20 anys més gran que ella. Fruit d'aquest matrimoni neixen els seus dos primers fills, Michael Howard i Christopher Edward, el 1953 i el 1955. Professionalment, Taylor va continuar treballant intensament. Va protagonitzar Ivanhoe, The Girl Who Had Everything, Rapsòdia, L'última vegada que vaig veure París i Gegant, aquesta darrera dirigida per George Stevens, on va compartir protagonisme amb Rock Hudson i James Dean. La pel·lícula va convertir-se en un dels grans títols de Hollywood dels anys 50. Taylor també va mantenir una estreta amistat amb Rock Hudson, una relació que adquiriria una dimensió especial dècades després, quan l'actor es convertiria en una de les primeres celebritats afectades públicament per la sida. El 1957, l'actriu va protagonitzar L'arbre de la vida, al costat de Montgomery Clift. La seva interpretació li va proporcionar la primera nominació a l'Oscar a millor actriu. L'acadèmia la tornaria a nominar els 3 anys següents. El matrimoni amb Michael Wilding finalitzaria aquell mateix any.

Poc després del seu divorci, Taylor iniciaria una relació sentimental amb el productor Mike Todd. La parella es va casar un 2 de febrer. Todd va ser una figura important en la seva vida. Pocs mesos després va néixer la seva filla Elizabeth Frances, coneguda com a Lisa. Taylor semblava haver trobat una nova estabilitat sentimental, però el matrimoni tindria un final tràgic. El 22 de març de 1958, Mike Todd va morir en un accident d'avió a Nou Mèxic. Taylor, que en un principi havia de viatjar amb ell, finalment no va pujar a l'avió. La mort de Todd va deixar Taylor profundament afectada. Després d'aquest succés, Elizabeth va iniciar una nova relació amb el cantant Eddie Fisher, amic íntim de tot i marit de l'actriu Debbie Reynolds. La relació va provocar un enorme escàndol a Hollywood. Taylor i Fisher es van casar el 12 de maig de 1959. Professionalment, Taylor vivia un dels moments més importants de la seva carrera. El 1958 havia protagonitzat La gata sobre la teulada de zinc, sota la direcció de Richard Brooks, amb Paul Newman i Burl Ives. El paper de Maggie Polly li va proporcionar una nova nominació a l'Oscar.

el 1959, va protagonitzar De sobte l'últim estiu, compartint elenc amb Katharine Hepburn i Montgomery Clift. Gràcies al treball realitzat en aquest film, Taylor va rebre una tercera nominació consecutiva en la categoria de millor actriu protagonista i va guanyar el Globus d'Or a millor actriu dramàtica. Però el premi encara havia d'esperar una mica més. A Una dona marcada, dirigida per Daniel Mann, l'any 1960, Taylor interpretava Gloria Wanders, una dona atrapada en una relació destructiva. L'Acadèmia va considerar que la seva interpretació era mereixedora d'endur-se l'Oscar a millor interpretació femenina protagonista. Un any molt important per l'actriu, ja que també va començar a rodar-se una de les produccions més complexes de la història de Hollywood, Cleopatra. El productor, Walter Wenger, va oferir a Liz el paper protagonista amb un salari extraordinari $1 milió. Taylor va acceptar, passant a convertir-se en la primera actriu en superar la barrera del $1 milió per a una pel·lícula. El rodatge va començar sota la direcció de Ruben Mamoulian, però la producció va patir greus problemes sent substituït per Mankiewicz, que ja havia treballat amb Taylor a De sobte l'últim.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Durant el rodatge de Cleopatra, Taylor va conèixer a Richard Burton, que interpretava el personatge de Marc Antoni. La relació sentimental entre Taylor i Burton va començar mentre tots dos encara estaven casats. L'escàndol va tenir repercussions internacionals i va convertir la parella en una de les més fotografiades del món. Cleopatra finalment es va estrenar el 1963 amb Taylor, Burton, Rex Harrison i Roddy McDowall. La pel·lícula va ser un dels grans espectacles de la història del cinema i va consolidar definitivament Elise com una de les estrelles més poderoses de Hollywood. Aquell mateix any va protagonitzar Hotel Internacional, al costat de Burton. El matrimoni entre Taylor i Eddie Fisher finalitzaria el 1964, 5 anys després d'haver-se casat. Però no contenta amb haver passat 4 vegades per l'altar, el 15 de març d'aquell mateix any, Elizabeth Taylor i Richard Burton es van casar a Montreal. Un matrimoni que va treure rendiment no només a la seva relació personal, sinó també a la professional. Durant la segona meitat dels anys 60, Taylor va continuar treballant intensament amb Richard Burton.

El 1965 van protagonitzar Castells a la sorra, sota la direcció de Vincent Manelli. El 1966 arribaria el gran triomf interpretatiu de Taylor, Qui té por, de Virginia Woolf, dirigida per Mike Nichols i basada en l'obra d'Edward Albee. Taylor donava vida a Martha, una dona atrapada en un matrimoni destructiu amb George, el personatge interpretat per Burton. En aquest film, l'actriu va abandonar deliberadament la seva imatge glamurosa per construir un personatge físicament i emocionalment devastat. Aquesta interpretació li va proporcionar el seu segon Oscar a millor actriu protagonista. També va guanyar l'equivalent als Premis Britànics a millor actriu. Després arribaria l'Amansiment de la Fúria, sota les ordres de Franco Zeffirelli, Reflexos en un ull daurat, de John Huston, i Los Comediantes, de Peter Glenville. Aquests van ser anys amb una activitat frenètica per l'actriu. El 1968, el tàndem Taylor i Burton tornen a aparèixer junts a la pantalla a Boom, amb Joseph Lucy al darrere de les càmeres. També, durant el mateix any, es va estrenar Cerimònia Secreta, al costat de Mia Farrow i Robert Mitchum.

Amb l'inici dels 70 va protagonitzar l'únic joc de la ciutat de George Stevens amb Warren Beatty encapçalant l'elenc d'actors. Dos anys després treballa amb Michael Caine i Susanna York a Joc de Tres. Per aquesta producció, Liszt va obtenir l'Os de Plata a millor actriu al Festival Internacional de Cinema de Berlín de l'any 1972. Aquell any va coincidir novament a la pantalla amb Burton a Bajo el Bosque Lácteo, una producció que va passar sense pena ni glòria. Un any després va protagonitzar Una hora en la noche i Dimecres de cendra de Larry Pierce, acompanyada de Henry Fonda, un treball que li va valdre una nominació al Globus d'Or. Curiosament, aquell 1973, Taylor i Burton van protagonitzar el film per la televisió Se divorcia él, se divorcia ella, una pel·lícula premonitòria del que succeiria poc temps després. El 1974 es va produir el primer divorci de Taylor i Burton, després de 10 anys de matrimoni. I diem el primer divorci, ja que la parella va tornar a casar-se un any després a Botswana, concretament el 10 d'octubre de 1975. El matrimoni només va durar uns mesos més i el 1976 es va divorciar per segona vegada. Poc després, el 4 de desembre de 1976, es va casar amb John Warner, polític republicà de Virgínia.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Durant aquesta etapa va reduir considerablement el seu ritme de treball. El 1976 va protagonitzar El pájaro azul sota la direcció de George Cukor i l'any següent Melodia nocturna de Harold Prince. El seu setè matrimoni va finalitzar el 1982, després de 6 anys de convivència. Abans d'aquella ruptura, però, Taylor havia començat a experimentar el teatre de Broadway. Va debutar dalt de les taules del Martin Beck Theatre el 7 de maig de 1981 amb The Little Foxes, de Lillian Hellman, interpretant Regina Giddens sota la direcció d'Austin Pendleton. La seva actuació li va proporcionar una nominació als Premis Tony a millor actriu d'una obra de teatre i al Theatre World Award. El 1983 va protagonitzar a Broadway Private Lives, de Noel Coward, acompanyada per Richard Burton. Malauradament, el 5 d'agost de 1984, Burton va morir a Suïssa, víctima d'una hemorràgia cerebral. La mort de l'actor va afectar profundament Taylor. Arran de la malaltia del seu amic Rock Hudson, l'actriu va començar a implicar-se en la lluita contra la sida, sent la principal portaveu pública de l'organització AMFAR per la investigació sobre aquesta malaltia. Taylor va parlar públicament sobre el VIH i la sida quan encara existia una forta estigmatització.

a partir de mitjan anys 80, va treballar principalment en televisió. Durant aquesta etapa també es va desenvolupar la seva relació d'amistat amb Michael Jackson. Les dues estrelles compartien l'experiència d'haver conegut la fama des de molt joves i d'haver crescut sota l'extraordinària pressió mediàtica. La seva amistat es va fer cada vegada més estreta i es mantindria durant dècades. El 6 d'octubre de 1991, l'actriu es torna a casar amb Larry Falkenska a Neverland, la propietat de Jackson. Aquest va ser el seu vuitè i darrer matrimoni. El 1993, l'Acadèmia de Hollywood li va concedir el Jim Henson Humanitarian Award en reconeixement a la seva tasca humanitària. El 1994, Taylor va intervenir als Picapiedra, donant vida a la mare de Vilma. Aquest seria el seu últim llargmetratge cinematogràfic estrenat en sales. El 1996 posava punt final al seu vuitè i últim matrimoni. Elizabeth Rosman Taylor va morir el 23 de març de 2011, als 79 anys. Amb la seva desaparició acabava la trajectòria d'una de les grans figures del Hollywood clàssic. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Montornès.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: De Joan Maragall escoltarem el gran poema, la gran obra Cant del Retorn. És un poema llarg, musicat per Xavier Ribalta també. En Xavier Ribalta n'ha fet una versió molt llarga. Llavors, per estalviar paraules, escoltem primer la part recitada d'aquest cant i després la part cantada d'aquest cant. Cant que parla dels soldats que venen cansats, plorant, però que al final els dona un toc d'alegria en què diu: no ploreu, canteu. Cant del retorn. Tornem de batalles, venim de la guerra i no portem armes, pendons ni clarins. Vençuts en la mar i vençuts en la terra, com una desferra, duem per estela taurons i dofins. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Pel mar se us avança la host malicenta, que branda amb el brand de la nau que la du. Adeu, o tu, Amèrica, terra furienta, som dèbils per tu, germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Venim tots de cara al vent de la costa, encara que ens mati per fred i per fort, encara que restin en sense resposta més d'un crit de mare quan entrem al port. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. De tants com me manquen, duem la memòria dels que sofriren, de lo que hem sofert, de la trista lluita sense fe ni glòria d'un poble que es perd. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Digueu-nos si encara la pàtria és prou forta per oir les gestes que li hem de contar. Digueu-nos, digueu-nos si és viva o si és morta la llengua amb qui l'haurem de fer plorar. Si encara es ven viu el record d'altres gestes, si encara les serres que ens han d'enfortir s'aixequen serenes damunt les tempestes i bramen llurs boscos el vent ponentí. Germans que en la platja plorant espereu, no ploreu, rieu, canteu.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Moments d'òpera.
2: La temporada operística de Catalunya té el seu punt de partida aquest proper divendres, 25 de setembre, al Gran Teatre del Liceu, amb l'exòtica òpera Aïda.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Aïda és una òpera conegudíssima, dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Antonio Ghislanzoni, tot i que basat en argument escrit per l'egiptòleg francès Auguste Mariette. L'estrena de l'òpera va ser el 24 de desembre del 1871 a l'Òpera del Caire, a Egipte. Per tant, ara, per aquestes dates fa 155 anys. Mentre que Catalunya representaria per primera vegada el 16 d'abril del 1876, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona, i el 25 de febrer de l'any següent, el 1877, al Gran Teatre del Liceu, on és el títol més representat al llarg de la seva història i un dels tres títols més representats a nivell mundial. De fet, és el títol triat, com bé sabeu, per donar el tret de sortida a la temporada 2026-2027 en una nova producció que podrem veure fins a mitjans d'octubre. En quant als personatges principals, Aïda, la nostra protagonista, és una princesa etíop que està captiva a Egipte i al servei de la filla del faraó, que és Amneris, que alhora és la seva rival amorosa, ja que les dues estimen Radamés. És un paper, el d'Aïda, compromès per soprano lírica molt expansiva. Radamés és un important guerrer egipci que està enamorat d'Aïda, però desitjat, com dèiem, per Amneris, la que és la filla del faraó. És un paper, el de Radamés, per tenor líricos pintum, serrells dramàtics, tot i que la tradició l'ha tornat en un tenor líric. Amneris, la filla del faraó i rival d'Aïda, per l'amor de Radamés, paper per mezzo-soprano, i Amonarro és el pare d'Aïda, rei dels etíops, paper intens, tot i que breu, per baríton. Giuseppe Verdi va rebre del governador d'Egipte, Ismail Pasha, l'encàrrec de compondre una òpera d'ambient egipci perquè la seva estrena coincidís amb la celebració de la inauguració del Canal de Suez. No obstant això, l'obertura del canal va ser el 16 de novembre del 1869 i l'òpera no estava encara enllestida, de manera que en lloc d'aquesta va representar-se Rigoletto, del 1851, i també obra de Giuseppe Verdi. Aïda va ser estrenada sense la presència del seu autor al Teatre de l'Òpera del Caire un any més tard. Era, com dèiem, el 24 de desembre del 1871. La producció va ser grandiosa. Per exemple, la corona que lluïa el personatge d'Amneris era d'or massís i les armes de Radamés de plata. Dos mesos més tard es va estrenar amb la presència del seu autor al Teatre La Scala de Milà. Era el 8 de febrer de 1872, data que Verdi sempre va considerar com l'estrena oficial de l'òpera. Va constituir un èxit clamorós i el mestre va haver de sortir a saludar fins a 32 vegades. En aquesta versió de La Scala, que ha quedat com la definitiva, Verdi li va afegir la famosa ària per la soprano o Patria Mia. Els autors del llibre libretto van ser Antonio Ghislanzoni en col·laboració amb el propi Verdi. Es basa en el drama homònim de l'insigne egiptòleg Auguste Mariette Vey. El llibret, en italià, està dividit en quatre actes i té una durada de 2 hores i mitja. Dit això, avui el podrem gaudir d'una manera més breu, donat la durada d'aquest programa, i el que farem, com sempre, és conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El teló d'Aïda s'alça sobre un palau reial de Memfis. Al fons hi veiem un esplèndid decorat de temples i piràmides. El sacerdot Ramfis diu a Radamés que els etíops han envaït Egipte i que la deessa Isis determinarà qui ha de posar-se al capdavant dels exèrcits egipcis. Amb l'esperança de ser ell el triat, Radamés somia amb la seva tornada victoriosa per trobar-se de nou a Memfis amb Aïda, a qui ell estima. Ens ho canta el gran Luciano Pavarotti.

Entre Amneris, aquí sentim de fons a la veu de Gena Dimitrova, i en conèixer l'alegria de Radamès, sospita que aquesta alegria no està només motivada pels seus somnis de glòria militar. Els seus temors, perquè està enamorada de Radamès, es veuen augmentats amb l'entrada d'Aïda. En el trio que es produeix aleshores, Amneris s'adona dels sentiments que uneixen a Radamès i a Aïda. Entra el faraó, en processó, amb Ramfis i un grup de cortesans. Un missatger explica la devastació de les terres egípcies i de l'amenaça de la capital, Tebes. Els etíops amenacen a Egipte i al capdavant de l'exèrcit etíop hi és el seu rei, Amon-Ra. En sentir aquest nom, Aïda exclama «Mio padre», el meu pare, però la seva exclamació no és advertida pels egipcis, que ignoren que ella és la filla del rei etíop. El faraó declara que la deessa Isis ha triat a Radamès per dirigir l'exèrcit egipci. Encancelats pel faraó, els egipcis entonen un cor guerrer i Amneris exhorta a Radamès a, malgrat que això significa la desgràcia dels seus, tornar victoriós, ritorna vincitor. Ho canta la soprano Montserrat Cavaller, dirigida per Ricardo Muti, amb la New Filharmonia Orquestra de Londres.

Ja soles ahir de recordar aquestes paraules amb la tràgica ironia. Ella es troba presonera entre la lleialtat al seu pare, al seu país i al seu poble, per una banda, i d'una altra, el seu amor a Radamés. L'escena es produeix al temple d'Aptà, on les sacerdoteses, Ramfis i l'assemblea de sacerdots investeixen a Radamés amb les armes consagrades.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de l'òpera Aïda, Radamés ha tornat victoriós de la campanya militar. I Amneris, a les seves estances, celebra la victòria. Les seves esclaves ballen per ella. Entre Aïda i Amneris vol saber si les seves sospites tenen fonament. Al principi tracta Aïda amb delicadesa, però aviat canvia de to, dient-li que els etíops han estat derrotats, però que Radamés ha mort en la batalla. De manera que Aïda no pot ocultar el seu amor i la seva pena. Aleshores, Amneris li diu que li ha mentit i que Radamés és viu, però li assenyala la seva condició d'esclava, pel que no pot aspirar a unir-se a ell. Gena Dimitrova és Amneris i Aïda Maria Chiara, les dues dirigides per Laurie Mazel amb l'Orquestra de l'Òpera de Milà, una gravació del segell Decca de l'any 1989.

Sola en escena, Aïda implora la pietat dels déus. L'escena té lloc a l'exterior d'un temple proper a Tebes. Arriba el rei amb el seu imponent seguici. Després d'un cor de lloança i d'acció de gràcies a Isis i al faraó, es produeix una processó esplendorosa en la que participen soldats, ballarines, carros de combat, estendards i ídols. Dirigeix aquesta fastuosa marxa triomfal Lorin Maazel.

com a culminació de la cerimònia entra en escena Radamés. El faraó li dona les gràcies, ordena a Amneris que col·loqui al guerrer la corona del vencedor i diu a Radamés que demani allò que desitgi. Entren ara els etíops captius, entre els que es troba Amonarro, el rei i pare de l'esclava Aïda. De seguida reconeix a la seva filla i l'abraça. Els egipcis l'escolten, però Amonarro demana a la seva filla que no descobreixi la seva identitat. Diu ara als egipcis que el rei Amonarro ha mort en la batalla i suplica per la seva vida i la vida dels presoners. La seva petició compta amb el suport del poble egipci i el de Radamés. Amonarro diu al faraó que aquesta és la petició que, com a perdedor, vol demanar al faraó. Els sacerdots i Amneris suposen això, però el faraó accedeix, retenint com a hostatges, davant la insistència de Radamés, a Aïda i al seu pare. El faraó, com a premi de la victòria aconseguida, concedeix a Radamés la mà de la seva filla, Amneris, fet que produeix una gran alegria en ella i la consternació d'Aïda i Radamés. El conjunt final manifesta el goig del poble i les diferents reaccions dels personatges principals.

El tercer acte de l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi comença amb els càntics dels sacerdots i sacerdoteses d'Isis, des del seu temple a la vora del Nil. Entra Ramfis amb Amneris per pregar a fi que la deessa beneeixi el seu matrimoni, que ha de celebrar-se l'endemà. Apareix ara Aïda, que va a trobar-se amb Radamés i canta la seva tristesa davant la perspectiva de no tornar a veure mai més la seva terra natal. Ho canta la soprano Sondra Radvanovsky.

De cop i volta apareix a Monarro. Diu a la seva filla que podran tornar sans i estalvis al seu país si aconsegueixen fer-li confessar a Radames quin camí pensa prendre l'exèrcit egipci en el seu atac. En un primer moment, Aïda rebutja la idea, però en contemplar l'amargor del seu pare i la seva desgraciada situació personal, accepta aquesta petició paterna. Radames entra, amb un Narro s'oculta. Aïda aconsegueix vèncer així els escrúpols de Radames i el persuadeix perquè ambdós marxin a Etiòpia. Quan són a punt de partir, ella es deté a preguntar-li quin camí haurien d'utilitzar per evitar l'exèrcit egipci. Ell respon que els soldats passaran a través del congost de Napata. Són Maria Chiara com a Aïda i Luciano Pavarotti com a Radames.

0: En aquest moment, Monarro, que ha escoltat la vital informació, apareix en escena i descobreix la seva autèntica identitat. Aleshores, Radamés se n'adona que ha estat induït a trair a la seva pàtria. Quan Monarro i Aïda el volen convèncer perquè marxi amb ells, apareixen Amneris, Ramfis i els guardians del temple. Tots han estat testimonis d'aquests fets i arresten a Radamés. Monarro intenta matar Amneris, però Radamés s'interposa i permet que Aïda i el seu pare fugin mentre que ell es lliura a Ramfis. Quart i darrer acte. A l'inici de l'acte quart d'Aïda, Amneris es troba sola en un saló del seu palau, just al costat d'on Radamés es troba presoner i damunt de la sala on el tribunal ha de decidir el seu destí. Mana que portin a Radamés a la seva presència i li diu que intercedirà per la seva llibertat si ell jura que mai tornarà a veure a Aïda. Radamés, resoltament, es nega a fer-ho i Amneris, orgullosa i desesperada, el condueix a la sala del judici que contempla des d'un lloc apartat. Ja al judici, Radamés no respon als càrrecs que li imputen Ramfis i els sacerdots. Finalment, és condemnat 3 vegades per traïdió i sentenciat a morir sepultat viu. Surten els sacerdots i Amneris, en una apassionada arrencada, increpa els jutges per la seva sanguinària crueltat. L'escena final transcorre en un doble pla. Al damunt, el temple de Aptà, a sota hi veiem una cripta. Quan s'aixeca el taló, la cripta està censegellada per convertir-la en la tomba de Radamés, que s'hi troba a l'interior. Radamés descobreix que Aïda ha aconseguit entrar també a la cripta abans que arribessin els altres, mentre que de lluny s'escolten els càntics dels sacerdots en lloança dels déus. Amneris, en la seva amarga desolació, demana la pau eterna per Radamés. En aquell moment, Aïda però es llança als braços del seu estimat, ja que s'ha introduït a la cripta per morir al costat d'ell. Els dos moren ofegats per l'absència d'aire i les seves veus es van apagant progressivament. I així és com acaba l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi, títol que podrem veure al Gran Teatre del Liceu del 25 de setembre al 15 d'octubre, sent la primera òpera d'aquesta temporada 2026-2027. Tornem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans. Es refereix al fet que hi ha molt temps disponible o sobrer per a una determinada acció que no cal tenir pressa. És d'aquelles frases ben nostrades, de difícil traducció a altres llengües i que la popularitat ha fet que s'escurci, primer condensant tot el sentit en la primera part de la dita i que prengui més sentits en segon terme, tenint l'aplicació en altres situacions comunicatives. Així hi ha gent que la interpreta amb d'altres sentits, com ara, per indicar que algú sap compaginar el que té per viure, perquè ha d'ajustar la durada dels dies al nombre de botifarres que té. Segurament devia néixer que quan n'hi havien de sobreres i tothom lligava els gossos amb llonganisses.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: La mar, com més té, més brama. Seguim explorant les dites marineres i el respecte que els mariners senten pel mar els fa tenir molta cura i prevenció quan les condicions no són prou bones. I saben els mariners que la fam del mar és inesgotable i que aprofita qualsevol oportunitat per engolir-ho tot. I sí que després de la tempesta ve la calma. En sentit figurat, s'aplica a la cobdícia humana. Qui més té, més vol. És aquell mai tenir-ne prou que fa que puguem passar de la cobdícia a la corrupció i a la mala praxi professional o de gestió.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

suau com mocador de fil, com un petó de nen gris de maig, com xiu-xiueig secret, com avança la serp, com cau la neu.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.